0: Ursula von der Leyen ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació. Esports.
1: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat dos dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
2: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tingut aquest incendi.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles... Muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo, no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Sémper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
13: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
17: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
18: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat de TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
24: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
25: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
26: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
27: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
3: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
1: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
4: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
5: Hola a todos, somos Aitana.
6: Y El Mago Pop.
5: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
5: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
4: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
2: Esports
0: amb David Ubach.
7: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents: Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
9: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
7: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
10: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
7: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info.
7: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
7: A partir de dimecres, l'Espanyol es expressarà com en les últimes temporades ha nevat a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
11: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
7: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
12: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
7: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
13: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
14: Tinc molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos, no som això.
7: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
15: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament els gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè el tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en 2 casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, a l'Alcamp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns, pels vols de les 4, en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Lut és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havien tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la madre de tot, l'alcalde, pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portador del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos, a quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols els ciprims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies

0: atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
1: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
2: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
3: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
2: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
4: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
5: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
4: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
6: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada, que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
7: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
6: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.

0: mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
1: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
2: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
2: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
1: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
3: 3Cat Info.
5: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenien que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions de TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nejarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Lozada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
10: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
3: 3CAT Info.
5: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
3: 3CAT Info.
5: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
11: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
5: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
3: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem a l'estret i segurament els gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles... Muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Sémper treu ferro la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
16: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
17: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
18: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
21: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
22: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
23: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
24: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
22: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
2: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
3: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
22: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
4: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
6: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
5: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
25: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
26: Hola a todos, somos Aitana.
27: Y El Mago Pop.
26: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
27: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitània de la ciutat de Barcelona, que ocupa l'antiga sede de la Filmoteca de Catalunya.
25: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
26: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
25: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del Jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports
0: amb David Ubach.
22: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stengne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
7: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenien que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
22: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
8: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
22: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info.
22: A la primera divisió l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
22: A partir de dimecres l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
22: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
11: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
22: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
22: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
14: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos, no som això.
22: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per Andabàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
22: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
15: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament els gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en 2 casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havien tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Barall del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva oració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassant al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en

0: La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
1: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acollin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
2: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
1: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
3: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
4: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
3: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del

0: Festival de Sitges.
1: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
0: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
1: Look, I'm grateful to have made it and...
0: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
1: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
3: Esports.
2: Amb David Ubach.
5: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
3: 3Cat Info.
5: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
5: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
5: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
5: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
5: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
10: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
3: 3Cat Info.
5: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
3: Trescat Info.
5: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
11: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
5: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
3: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programa IP Gassos als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Titània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marc Cucurella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels $83, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
4: Well, we're taking over the strait.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
7: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha comprometido a movilizar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
8: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
10: Los españoles... Muy españoles y mucho españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
11: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó, no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
12: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
13: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
14: Voilà des propos qui sont
15: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
13: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
16: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
13: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
17: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
18: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
19: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
20: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno, n'és la portaveu.
21: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
22: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
23: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
24: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
25: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
23: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
2: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
3: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
23: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
4: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
5: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
6: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
5: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
7: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
26: Hola a todos, somos Aitana.
27: Y El Mago Pop.
26: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
27: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitània de la ciutat de Barcelona, que ocupa l'antiga sede de la Filmoteca de Catalunya.
7: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
26: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
7: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports
0: amb David Ubach.
23: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stengne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casador, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que s'ha fet just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
8: Són coses que passen, al final crec que per mi, per la meva família, era una oportunitat molt bona, que la tenien que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
23: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
9: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
23: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
23: A la primera divisió l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
10: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
23: A partir de dimecres l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
11: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
23: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
12: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
23: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
13: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
23: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
15: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos, no som això.
23: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
23: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
16: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9% fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament els gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them
5: eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, a l'Alcamp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar realitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102 al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Lut és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havien tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i a dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del Cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector,

0: Anem en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
1: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
0: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
2: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
3: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
4: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
3: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
2: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs, acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
7: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
8: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
7: Look, I'm grateful to have made it and...
8: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
7: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions els Globus d'Or i Emmy.

0: Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, les veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
1: 3Cat Info.
3: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content amb la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
3: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
6: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
3: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
3: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: 3Cat Info.
3: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta el Granada o l'Eibar.
1: Trescat Info.
3: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
9: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
3: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
1: Trescat Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem a l'estret i segurament els gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Vinga, cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles... muy españoles y
8: muchos españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Sémper treu ferro la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
14: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
15: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
17: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
18: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols els ciprims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
19: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
20: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
21: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
22: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
23: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente,
2: a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
21: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida, tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
21: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
23: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
24: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
25: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
24: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
26: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
27: Hola a todos, somos Aitana.
28: Y El Mago Pop.
27: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
28: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatre Aquitània de la ciutat de Barcelona, que ocupa l'antiga sede de la Filmoteca de Catalunya.
26: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
27: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
26: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
21: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip ja han estat presents. Ter Stegen, Stengne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
21: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
21: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
21: A la primera divisió l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
7: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
21: A partir de dimecres l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
9: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
21: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
21: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
21: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
12: Tinc molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos, no som això.
21: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per endavascat.
1: L'actualitat esportiva a fons.
21: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
8: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9% fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them there.
5: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km/h a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Lut és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havien tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviant de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, la USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassan al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la barema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social.

0: doncs es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
1: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
2: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
3: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
4: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
3: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
2: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
6: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
7: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park i veus a pares de nens que els diuen: "Mira, és el paio de Jurassic Park." I penses: "Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park." Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: La película Gilda era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI.

0: diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
1: 3CAT Info.
2: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
2: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
4: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
2: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Dani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
5: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
2: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
6: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: 3CAT Info.
2: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
8: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador i espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
2: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogačar que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
1: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programa IP Gasos als exdiputats anticapitalistes Carla Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3CAT Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles,
8: y muchos españoles.
9: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo, no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
9: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Sémper treu ferro la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
9: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
14: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes, només perquè la impulsa Catalunya.
15: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
17: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
18: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
19: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
20: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
21: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
22: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
23: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente,
2: a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
21: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
3: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
21: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
23: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
24: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
25: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
24: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
26: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
27: Hola a todos, somos Aitana.
28: Y El Mago Pop.
27: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
28: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
26: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
27: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
26: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esport.
0: amb David Ubach.
21: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
21: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
21: En França i jugar al blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
1: 3CAT Info.
21: A la primera divisió l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
7: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
21: A partir de dimecres l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
9: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
21: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
21: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
21: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
12: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos, no som això.
21: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
21: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
8: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9% fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en 2 casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents, I saw them
5: eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat més de 8.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havien tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí. A la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva oració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tot Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que per això no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos, a quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes.

0: i mig de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà el 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
1: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
0: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
2: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
3: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
4: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs aquesta repetició d'ofrenes.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
2: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
6: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
5: Look, I'm grateful to have made it and...
6: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
5: As popular culture.
2: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns, de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
2: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.

0: amb David Ubach.
1: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
2: 3CAT Info.
1: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
3: Són coses que passen, al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres, al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
1: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions de TV3.
4: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem unit i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
1: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
5: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
1: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
6: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
1: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
2: 3CAT Info.
1: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
8: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
1: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 km de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que a hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant, estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor, que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la festa nacional francesa, avui és el dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron, de moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa Lamine Yamal, se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça a les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico, dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa, i a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on es va tractar aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: En un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolanya, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més s'han fet servir per qualificar i desqualificar el posicionament de Rajoy al govern espanyol per boca del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana al PP que el desautoritzi.
4: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Els populars que aquests dies ja han hagut d'apagar focs per Alberto Núñez, Feijóo i l'absentisme laboral s'afanyen a treure ferro a l'assumpte. Borja Semper n'és el portaveu.
6: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: Indignació nacional.
2: A França coincidint avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
0: París, Isabel Galín.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
8: Voilà des propos qui són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aigua Múrcia.
3: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
0: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
9: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
10: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
9: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més avisos.
5: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
0: Controlat.
3: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
5: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona ajuda els damnificats.
11: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echar una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Senda de dèficit.
2: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve avui. Ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
3: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
13: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
12: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finançament.
5: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
2: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Més detalls, Txell Vallespí.
14: El president Illa
1: censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
14: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que digo, son malos españoles.
1: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
13: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Defensa.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
5: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Girona, Laia Claret.
15: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat "Se'ns ha acabat la paciència", en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
16: Pensa trencar el pacte?
17: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
15: La vicealcaldessa responia així.
18: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
15: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
19: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Direcció, Aliança Catalana.
2: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
3: El fins ara portaveu dels Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
0: I bloquejat.
5: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
2: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
0: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
20: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
21: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
20: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
3: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració.
5: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
2: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
0: 13 anys.
3: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudien fixar l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
5: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes en aquest cas fins als 16 anys.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
4: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
22: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Miràs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Espiats.
2: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
0: Joan Vilaplana.
6: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
16: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
6: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I queda en llibertat.
3: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
5: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
2: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: Un quart de 8:03, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, residus perillosos.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
0: Oriol Pujador.
23: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
24: Contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas.
23: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vist per sentència.
5: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut del 2021.
0: Cèlia Forment.
25: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials Jusil i Jupol amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
26: Hay un whatsapp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar.
27: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería y lo dijo textualmente a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
25: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim Goytisolo.
2: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos també ja morts.
3: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras.
0: I el Mago Pop i Aitana.
5: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
0: Marta Vives.
28: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
29: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
30: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
28: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. 7 i 21 minuts i en esport, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
1: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
7: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
0: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
8: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
0: Nou catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Entre ells segurament Marco Cucurella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cucurella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
9: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i res, molt content, al final pues també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la lliga pues serà una altra guerra. I
0: la jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas. Vickie Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala, l'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo. I el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
13: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
17: el 14 de febrer del 1933.
14: I el número de la sort,
17: el 7.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador o teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
2: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilotador al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
18: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
2: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
4: Venia alguien con un rifle sobre mi cabeza, estaba atado y no sé qué. Los niños ahí en el piso.
2: ¿En Barcelona?
4: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
2: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció oranja arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, als 78 Països Baixos, va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions, no es va ni classificar.
0: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
2: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells. Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
0: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a Televisió Espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
6: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana, i va anar-se plorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
28: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
15: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
16: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
19: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que s'emprenen per prescripció de centres privats.
20: Pues jo sempre porto a sobre. Vols?
19: No, a veure això, què portes, no, Sergi. Però, són carmels, no són carmels, això, és una medicació mira, molt forta.
20: Sí, pues, molt
19: i
20: jo
19: no em pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
20: No serà tan forta si no pot amb mi.
19: Bueno. Jo li he... És molt tot.
20: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
21: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les, pues, són de les fortes.
20: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
21: Tens salut mental al braç.
19: Tenir salut mental al braç no vol dir.
20: El que passa és que a mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
22: Això és un disparate. Estaríem
16: nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
22: Sí, era la jefa dels CAPs.
19: Sí, no? Sí.
22: Per això em dic cabezas.
21: No, està rient.
22: M'estic rient.
0: Recordant això, arribem a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. En punt, 7:45.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: Oposició per algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa Juntaire, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala i Mapi León fitxa pel London City i jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara amb màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:07 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a 8:45 a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 8:15. Com sempre a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio i connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
8: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
9: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
8: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
9: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
8: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
9: Altres temes de portada, el periòdico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
8: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
9: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
7: A l'Equip parlen de per què la gent es tapa els ulls durant un penal i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip, que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
17: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
5: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels anys ells o el pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
17: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
5: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir els conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
17: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius, sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia, perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
18: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a Seat per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'ONA Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
0: Quatre minuts per arribar a tres quarts de vuit. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periòdico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Doué.

0: El diari afegeix que Didier Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui té qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo, me sé favor, y baila conmigo este rock and roll, yo solo quiero de diversió.
0: El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit d'avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens han de fregar els ulls per veure la portada del diari As, elogiant un jugador del Barça. Sí, sí, diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, que hi trobem, Silvia Andrés.
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa poc mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi, que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Sí, home, és Lost.
3: Exacte, aquí feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics, Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Santorà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 7:45. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque arde, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Pel com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta, esta desconfianza con Cataluña. I de criticar les propostes per su origen, no per su contenit.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
8: sarcàstic.
16: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el Diec i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy, quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'una Espanya-França i un que toc joier.
8: Tripartit.
16: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla que ocupa el seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
8: Vetar.
16: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
8: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
17: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
8: 10.000.
17: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
8: 4.
17: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per les persones.
8: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
18: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa dos anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
8: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge. I veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret. Una imatge d'un típic passeig d'estiu, si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
18: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, a Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
8: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
19: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat i té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
20: Real o fals? Real o fals? Amb Marc Amorós.
8: Atenció a aquest titular que circula.

0: jocs sense ferir-los. Els jocs són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
1: I això és real o és fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu.

0: te acompanya allà on vagis. Perquè l'estiu
1: ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Corado i la Sílvia Comet i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi, el Partit Popular i treu ferro i França s'uneix per defensar la diversitat de la República. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: Fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país i, per tant, serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol. Al vespre nit, entre les 11 i les 12, podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors, tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues,

0: cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord, també a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Qui diu que a l'estiu no passa res?
4: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
3: El mercat del Barça de Flick.
4: La sortida del Tour des de Barcelona.
3: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
4: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
3: La recomposició del Girona segona.
4: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
3: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
4: El sol o a l'ombra.
3: Escolta el Tot Costa.
2: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
6: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida, i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la cambra baixa, hi votaran en contra, per tant s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Literats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C, majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
2: Esports.
3: Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol, que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
0: I el temps, calor amb notable xafogó avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana, avui no es descarten alguns valors de 40 graus a ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem a Girona i amb una confirmació que acaba d'arribar. Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte a l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Girona amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis en un article. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Laia Claret.
5: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
6: Pensa trencar el pacte?
7: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
5: La vicealcaldessa responia així.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
5: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
7: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
5: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
0: Encara en política, explicar-vos que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires, en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein del partit local Nou Moviment Ciutadà.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que torna a tancar el preu del barril de petroli. Donald Trump es tornava a autodeclarar com a guardià de l'estret i afirmava que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també ha respost amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
8: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
9: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
8: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: I on també continua l'intercanvi d'atacs és a la guerra d'Ucraïna. Les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital, Kiev, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig. Uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, en l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és contemplar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals, de la declaració. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any. Tornant a casa nostra, parlem dels incendis. Els bombers confien a donar avui per controlat el foc que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest foc, en aquest incendi, que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman autor d'aquest foc i d'altres a la zona. Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Jordi Barrancà.
10: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
11: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
10: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
0: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar Lladurs, el Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal, en aquest cas d'Almeria, Los Gallardos, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades. Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa seva. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia ahir des de la zona a ajudar els damnificats.
12: Almenys paliar, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: S'investiguen les causes de l'incendi, la hipòtesi principal apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou, la semifinal del Mundial que juguen aquest vespre Espanya i França. La final, abans de la final, com molts l'han batejada, arribarà amb un ambient escalfat, però per una vegada ni jugadors, ni entrenadors, ni tan sols la premsa entenen la culpa. Qui s'ha encarregat d'enrarir les hores prèvies d'aquest partit decisiu ha estat l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb l'estirabot a l'article publicat al digital El Debate, on afirmava que França juga sense jugadors francesos. Coincidint no només amb el partit, sinó també amb la festa nacional del 14 de juliol, el govern i l'oposició defensen una França diversa i multiètnica. Anem cap a París. Isabel Galí.
13: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
14: Són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
13: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa.
0: I ara ens situem a Madrid. El jutge demana a la dona de Pedro Sánchez que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. El jutge alega que, un cop retornat al passaport de Begoña Gómez, no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. La Moncloa denuncia persecució i assetjament públic cap a la parella de Pedro Sánchez i recorda que el Regne Unit ja no segella els passaports. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinado, recordem, la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. I avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà l'objectiu de dèficit per l'any que ve, una xifra clau per elaborar els pressupostos de l'Estat de cara al 2027. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Això vol dir que s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst per al 23 de juliol. Àngels Lafuente.
15: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
16: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
15: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu.
0: I ara una notícia que us destacàvem en titulars. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
17: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat i es preveu que s'aprovi al desembre. Encara una darrera qüestió, abans d'obrir àrea de serveis, el conseller d'Agricultura ha demanat fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes, com ara arrencar vinyes, per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del Cava, marcada per la preocupació dels pagesos, que aquest any preveuen tenir molts excedents. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
18: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
19: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
18: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: Passa un minut d'un quart de nou. Connectem amb el nostre equip viari a veure com tenim les carreteres, els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Un accident talla a aquesta hora l'A2 a Tàrrega en direcció Lleida. Precaució en aquest punt. També a la P2 a Barberà de la Conca, on hi ha lentitud perquè només hi ha un carril obert en sentit Barcelona, ja que se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident que hi va haver aquest dilluns a la matinada entre dos camions. A l'àrea de Barcelona, lentitud amb aturades en diversos punts. D'entrada a la ciutat destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Molta densitat en trams intermitents a les rondes en tots dos sentits. A l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. I a la C58, a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, les línies R6 i R60 circulen amb retards d'uns 6 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a la Pobla de Claramunt.
4: El temps.
0: Crònica del Jofre Genoé.
20: De nou, comencem aquest dimarts amb temperatures molt altes i amb molta xafogor i matinada tòrrida i amb núvols baixos, sobretot cap a la costa i especialment a les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 26, a Riba-roja d'Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant, a la Ràpita, a Tarragona, també al barri del Raval de Barcelona, però és que valors tropicals cap a l'interior, Catalunya Central, i a tocar del Prepirineu, 21, per exemple, a Tremp, 20 a Vic, 22 a Girona, 23 a Lleida, i els valors més baixos, doncs, poc per sobre dels 15 graus, de fet hi ha alguna xifra de 13 avui a alta muntanya, a la cota 2.500, de 12 a Das, per exemple, però en general per sobre d'aquests 15 graus, 16 a Artia, 16 a Sort. Avui esperem que la calor s'intensifiqui un palet més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 40 al voltant del Segrià, Pla d'Urgell o la Noguera, i moltes xifres de 38 a 39, amb una calor que es va intensificant, però sobretot amb una xafogor cada cop més intensa i sobretot a tota la façana litoral. Prova d'això és que hem tingut una matinada amb humitats molt altes, amb núvols baixos, no només a la costa, sinó també fins i tot cap a les fondalades interiors. Per tant, la xafogor protagonista aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens afectarà sobretot entre demà i demà passat, amb què els valors de 40 graus tornaran a guanyar terreny. Una tercera onada, perquè podria persistir fins divendres, tot i que més caracteritzada sobretot per la xafogor intensa, no creiem que els valors arribin a ser tan elevats com l'anterior. Però bé, la calor protagonista pels propers dies i només amb algunes nuvolades de tarda, com per exemple les que poden arribar de cara al vespre per la franja de Ponent des de l'Aragó, però amb tendència a desfer-se.
4: Tresca Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
21: Però si a aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
21: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: Val més que en busquem un altre.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Tresca Info.
0: 10 minuts i arribarem a 2:15. Continuem a mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica l'any 1985 i el Premi Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estatua con Palomas i el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Des del 1994 ocupava la butaca C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on ha mort.
3: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors...
0: I ara anem cap a Vic, on arrenca una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, de Doraemon i de Lupin, i destacats títols d'autors com de Last Blossom i Fills del Cel. El Festival Nits aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Ens ho explica la Montse Pujol.
5: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes, i dissabte a les 12 del migdia projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
6: Evidentment destaquem Shin Chan i Doraemon, les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
5: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
6: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
5: El Festival Nits ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les Nits Més Petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
7: Com un plany embasteix la cendra i caminant.
0: I el Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
9: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyloy sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava talment el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar, acompanyat Ferran Palau amb Enguany, Anna Andreu amb Aquest Mal, Júlia Collado amb La Intensa Riu i tota sola cantat per viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de Guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'Albat. Clara Peia ha redoblat l'aposta per la delicadesa, primer amb una improvisació acompanyada d'un ballarí que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb ses porgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb el cant dels ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà del partit Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Arlington, a l'estat nord-americà de Texas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
8: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
2: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
10: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No, no quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
2: Nou catalans seran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial del Futbol amb l'equip espanyol. I són 9 els jugadors blaugranes que participen, 8 a la selecció espanyola, més Condé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Són declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
11: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
2: Cucurella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. Fora del Mundial, el mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa, de 31 anys, jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
12: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
2: Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, explica que tenia ganes de tornar a casa.
25: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
2: El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, preferir l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
26: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
2: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta dos nous jugadors aquest migdia, són els migcampistes Izan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenten dos nous jugadors aquest migdia, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
27: Ens coneixem, sabem la nostra manera de treballar i la realitat és que els jugadors que han vingut doncs, ja venen precisament perquè els agrada aquesta manera de fer, aquesta manera d'afrontar el dia a dia i la predisposició està molt bona. Llavors.
2: I encara en futbol, els socis de l'Europa de la primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciec s'ha imposat Can Dragó, han jugat la segona volta l'última temporada al Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. L'equip graciec perd el seu golejador, Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol, avui presentació de Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, a aquesta hora us hem d'explicar que està en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també a Maçanet de la Selva. Notícia destacada d'avui també, Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona ho anunciarà oficialment aquest matí. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. I en internacional, els Estats Units tornen a tancar el pas de vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho faran avui mateix a les 10 del vespre. La decisió torna a disparar el preu del petroli. Paral·lelament, els nord-americans han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més. També us hem explicat que els bombers confien a controlar avui l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor d'aquests focs. A partir d'ara també us explicarem que a Gandesa avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys mentre es banyava en aquest indret. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona. I en cultura conversarem amb el director de la cinta Andy, el català Román Parrado, que ens endinsa en el periple de dos nens que travessen Mèxic per passar la frontera amb els Estats Units. També parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol, que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre. Lamine Yamal assegura que no sent pressió. I Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women.
1: Ara fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora diversos accidents dificulten la circulació. Un a la 2 a Tàrrega en direcció Lleida i a cua en aquest punt perquè només hi ha un carril obert. Un altre accident provoca cua a la Nacional 150 a Ripollet en sentit Barberà. Hi ha un carril tallat en aquest punt i a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta sentit Llobregat per un accident que també talla un carril.
1: Repassem també el temps. Calor amb notable xafogó, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarta ja arribar alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran també algunes nuvolades. Passen 3 minuts de 2:15. Està en marxa aquesta hora un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta. I ara marxem a Girona. Notícia política destacada d'avui. Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte de l'Ajuntament d'aquesta ciutat amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis. En un article, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals previstes. D'aquí 10 mesos, Laia Claret.
4: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
5: Pensa trencar el pacte?
6: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
4: La vicealcaldessa responia així.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
4: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
8: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
4: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
1: I els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda de mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes eleccions municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Dasa ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i per discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. Ara, informacions de l'àmbit internacional destacades. També a les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que ha tornat a encarir el preu del barril de petroli. Donald Trump s'ha tornat a declarar guardià de l'estret i ha afirmat que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també hi ha respost, en aquest cas amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
0: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
5: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
1: Seguim parlant dels Estats Units. Milers de persones han tornat a sortir al carrer dels estats de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb una furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
9: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
1: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents de l'ICE i de la policia de fronteres.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest incendi que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman autor d'aquest foc i d'altres. A la zona Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Jordi Barranca.
11: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
12: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí ja es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
11: Mentrestant es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
1: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar lladurs al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona Tarragona, Coia, Ballester, Brumós.
13: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24 de la mateixa família va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
14: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
13: L'Ajuntament de Gandesa decretava dos dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
1: Les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals del rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
15: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'esquerra de l'Ebre.
16: Aquesta calor que ha fet el mes de juny ens està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
15: Ara s'ha dividit el Delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant tres dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
16: Que a nivell de rosars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no pugui ser mentre en un col·lapse.
15: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
1: Parlem ara dels robatoris de coure a les vies del tren que s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla conjuntament amb els Mossos per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
17: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
18: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. Seguim. Queda en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme. Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina, on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gàndola i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Segons les mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit, MESCAT, independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
19: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: La CUP demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge de David Fernández i Carla Riera després que el CNI admès haver espiat els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. La CUP, però, reclama explicacions i responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona que investiga la querella presentada per Riera Fernández i el també exdiputat copaire Albert Botran. I el judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia ha quedat vist per a sentència. La Fiscalia va retirar ahir l'acusació en la darrera sessió, de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de Salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals, ho al·legava l'advocat del sindicat policial Jusili Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
2: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. La consellera en demanda parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
21: Se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
1: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Passa un minut de 3:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora, 4 accidents provoquen cues destacades. Una a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, una altra a la C65 a Lloret de Mar. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. Una altra a la Nacional 150 a Ripollet, en sentit Barberà. I el quart a la Ronda de Dalt provoca retencions de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat. Els accessos a Barcelona, encara molta densitat, també destaca C50 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, en sentit Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Hem de parlar també de transport públic perquè és un nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. De la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat informa que ja se circula amb normalitat a les línies R6 i R60.
10: El temps.
1: Jofre Genué.
22: Continuem pendents d'aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental, ancorada i afectant-nos de ple, tot i que ha abandonat gran part de la península Ibèrica, on la temperatura ha baixat al llarg d'aquests darrers dies. A casa nostra, no. Continuem amb temperatures força elevades, potser no tant com la setmana passada, però s'hi ha afegit la humitat. Les humitats són molt altes, però això és que aquest matí hem tingut molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, fins i tot també endinsant-se cap a l'interior, i provocant sobretot aquest ambient tan i tan xafogós, amb unes sensacions de temperatures superiors als 30 graus i amb la combinació de la temperatura mesurada pel termòmetre i les humitats. En general, temperatures d'aquests 26, ambient tòrrid, amb xafogor, cap al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Tarragona, Ribarroja d'Ebre, la Ràbita, per exemple, també Barcelona, i valors de més de 20 graus a l'interior, 23 a Lleida i 22 a Girona, és un exemple. Els més baixos de valors, els més frescos, cap a les valls del Pirineu, 12 d'As, o alta muntanya, avui amb aquests 13. Avui esperem que la xafor sigui protagonista, que la temperatura puja una mica més i fins i tot es pugui assolir els 40 graus al voltant del Pla de Lleida, amb un cel dominat per la pols sahariana, cel enterbolit, cel engruguit, i amb l'arribada de cada vespre de les desfetes de les núvoles des d'Aragó, que difícilment donaran pluja, però podrien donar alguna gota al terç oest del país.
23: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
24: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
25: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
26: No podem acceptar que hi hagin...
25: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
27: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
10: Catalunya Migdia.
28: Cada dia a les 2.
25: I a partir de les 3,
28: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
23: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
10: 3CAT Info.
1: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim amb més notícies. Els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar aquesta venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins el sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el vistiplau. I us ho dèiem en el sumari. Acabada d'estrenar els cinemes, Andy, del català Roman Parrador, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa, i és que el 2023 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i per les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director d'aquesta cinta. Concretament ho ha fet la Valèria Obareda.
0: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per a

0: població s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals. Crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
1: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
0: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
1: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
0: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat, estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
1: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
0: Que és que Leslie, a veure si té una presència, sí, menys a la pantalla. Sí. Hòstia, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
1: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge.
2: No sé quan vendrà.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
4: Abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos també que el Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públics, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
5: Hola a todos, somos Aitana
6: y el Mago Pop.
5: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
4: Fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb aquesta possible adquisició del Regina.
3: Esports.
4: Montserrat, ja, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà de partit d'Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Dallas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
8: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
7: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita i preveu un bon partit avui.
9: Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo, pero Luis, yo también, pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
7: 9 catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són 9 també els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Condé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella assegura que té bona relació amb els blaugranes de la selecció espanyola.
10: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la lliga pues serà una altra guerra. I
7: el lateral de l'Ella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. El mercat de futbol continua actiu. La jugadora del Barça, Mapi León,

0: fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
1: Por supuesto que mi intención aquí es llegar a lo más alto que se pueda, lo más rápido que se pueda. Entiendo que todos son, que en un proyecto son etapas y todo necesita un trabajo. Pero bueno, quiero dar lo máximo y quiero que este equipo triunfe. Entonces, la mirada va en algún momento a ganar la Liga Inglesa.
0: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, tenia ganes de tornar a casa. El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Camper. A l'Espanyol continuen les dobles sessions d'entrenament i demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
2: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
0: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta aquest migdia dos nous jugadors, són els migcampistes Ethan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenta dos nous jugadors aquest migdia, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El club vallesà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
0: I encara en futbol, els socis de l'Europa de primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciec han triat Can Dragó, on han jugat la segona volta l'última temporada, davant del camp del Sant Andreu per 2/3 de vots a 1/3 aproximadament. L'equip graciec perd el seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol avui presenten Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.
4: 3CAT Info.
0: El Tour de França reprèn avui amb la desena etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús, una etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Lioran i 7 ports de muntanya en total. L'esloveta Tadej Pogačar surt com a líder i defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard. A Barça de bàsquet ha fitxat el base del París Justin Robinson, de 28 anys i per dues temporades. I en tennis, Paula Badosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en partit de 700 de final contra la ucraïnesa Kalinina. La begurenca ha pujat 26 llocs al rànquing mundial de tenistes i se situa ara al lloc número 115 després de guanyar dissabte el torneig de bàsquet a Suïssa.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular en algun punt de la xarxa viària. Endavant, equip viari.
1: Doncs sí, n'hi ha i forces, perquè 5 accidents compliquen la circulació a aquesta hora. La ronda de dalt hi ha cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat, a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, a la C25 a Arbúcies, densitat també sentit Lleida, C65 a Lloret de Mar, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, i a la Nacional 150 a Ripollet, també densitat sentit Barberà.
0: Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes eleccions municipals. Hi ha en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià mateix, Terrassa i també Maçanet de la Selva. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran han atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig de l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte. És l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Els bombers confien a donar avui per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca ara el possible piròman autor dels focs. El Mago Pop i la cantant Aitana compren junts el Teatre Aquitània de Barcelona. Tots dos han fet un comunicat en què expliquen que l'adquisició té l'objectiu de fer créixer les arts escèniques a la ciutat. Tot i que no donen detalls de quina serà la programació, asseguren que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol i la francesa busquen aquest vespre a les 9 un lloc a la final del Mundial. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Aquest matí presenten Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús.
0: Calor amb notable xafogó, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles. I comencem amb el govern tripartit a l'Ajuntament de Girona, amb Guanyem, Junts i Esquerra, que té les hores comptades. Està previst que Junts per Catalunya anunciï aquest matí que trenca l'acord i passa a l'oposició. Això quan falten només 10 mesos per les eleccions municipals que s'han de fer al maig del 2027. Girona, Fèlix Martín.
4: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
5: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia, que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
4: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salelles de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
6: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
4: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedarà en minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
0: Doncs això, l'Ajuntament de Girona. Al de Cambrils, els 3 regidors de Junts abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les pròximes eleccions municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023. Això després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els 3 regidors de Cambrils ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025 quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein del partit local Nou Moviment Ciutadà.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tenim a marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits que va passar al mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Per tant, una operació d'envergadura. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta. I n'estarem pendents amb els detalls que puguin sortir d'aquesta operació. És mig quart de 10 ara als Estats Units, amb bombardejat per tercera nit consecutiva a l'Iran. El règim de Teheran ha atacat 2 helicòpters, 2 patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli. Avui, al voltant d'un 2% d'increment, fins als $85 al barril de Brent, que és el que es pren de referència a Europa. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània. Washington, Oriol Serra.
7: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca i pugui ajudar.
8: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
7: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: I on també continua l'intercanvi d'atacs és a la guerra d'Ucraïna. En les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital ucraïnesa, Kiev, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig, uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, a l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, que és la principal destinatària i beneficiària d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any. I desfilada militar massiva aquest matí als Camps Elisis de París per commemorar la Diada Nacional Francesa en què s'honorarà Ucraïna i els aliats, bàsicament europeus. L'últim 14 de juliol pel president Emmanuel Macron comptarà amb la participació de 6.700 tropes, un centenar d'avions, 31 helicòpters i més de 300 vehicles. També hi haurà 500 militars de 37 països, entre els quals per primer cop una representació ucraïnesa. De fet, la celebració arriba l'endemà que hi hagués una cimera a la capital francesa de la coalició de voluntaris per Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assistiran a l'acte, entre els quals el canceller alemany Friedrich Merz, el britànic Keir Starmer, la danesa Mette Frederiksen, l'ucraïnès Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez. L'Elisi ha explicat que la desfilada vol donar un missatge de fortalesa, de modernitat i d'estratègia. I la semifinal del Mundial que juguen aquest vespre a Espanya i França, la coneguda com a final abans de la final, com molts l'han batejada, arribarà amb un ambient escalfat, però per una vegada ni jugadors, ni entrenadors, ni tan sols la premsa en tenen la culpa. Qui s'ha encarregat d'enrarir les hores prèvies d'aquest partit decisiu ha estat l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, com sabeu amb aquest estirabot a l'article que publicava el digital El Debate, on afirmava que França juga sense jugadors francesos. Coincidint no només amb el partit, sinó també, com us dèiem ara, amb la festa nacional del 14 de juliol, Diada Nacional de França, el govern i l'oposició defensen una França diversa i multiètnica.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 3 minuts, haurem arribat a un quart de 10 del matí. Parlem ara de l'incendi d'Aiguamúrcia. Els bombers confien a donar-lo per controlat avui. Aquest foc que es va declarar diumenge en aquesta localitat de l'Alt Camp, sobre el terreny una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest incendi que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman, autor d'aquest foc, i també d'altres que han passat en aquesta mateixa zona. Anem a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, aquí al centre de comandament d'aquest incendi, i tenim seguint-ho en Jordi Barranca.
9: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
10: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
9: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
0: I a més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Els més destacats van cremar a Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. I 60 municipis de 13 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa, que indica un perill extrem d'incendi forestal. Les comarques més afectades són la Noguera, el Priorat, el Bages i el Vallès Occidental. A més, les autoritats han restringit l'accés a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi. Entre aquests espais hi ha Montserrat, el Montsant i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. D'altra banda, un centenar de municipis estan en nivell 3 per risc molt alt d'incendi. Les comarques de la Segarra, el Segrià, el Solsonès i les Garrigues concentren bona part dels municipis que estan en aquesta situació, en aquest nivell 3 de risc molt alt d'incendi. El Pla Alfa és el dispositiu dels agents rurals que avalua cada dia el risc d'incendi forestal a cada municipi. El nivell 4 és el màxim de l'escala i comporta les mesures de prevenció i restricció més estrictes. I d'altra banda, els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades. Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia ahir, des de la zona, a ajudar els damnificats.
11: Almenys paliar, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: I avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat en aquesta zona. Tarragona, Coia, Ballester, Bromós.
12: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
13: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
12: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Així hem arribat al punt d'un quart de 10 del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Diversos accidents compliquen la circulació a aquesta hora. Els més destacats són a la Ronda de Dalt i a Cua de Trinitat a Collserola en sentit Llobregat. Un carril està tallat. A la 2, a Tàrrega, direcció Lleida. També hi ha retencions, un carril tallat perquè s'estan fent ja tasques de neteja de la via després d'aquest accident. Hi ha la C65 a Lloret de Mar, cua en tots dos sentits de la marxa, aquí perquè es dona pas alternatiu, també després d'un accident. Pel que fa al transport públic, 9 dies amb incidències a les línies R14, R13 i RTU de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
14: De nou, comencem aquest dimarts amb temperatures molt altes i amb molta xafogor i matinada tòrrida i amb núvols baixos, sobretot cap a la costa i especialment a les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 26, a Riba-roja d'Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant, a la Ràpita, a Tarragona, també al barri del Raval de Barcelona, però és que valors tropicals cap a l'interior, Catalunya Central, i a tocar del Prepirineu, 21, per exemple, Tremp, Pina Vic, 22 a Girona, 23 a Lleida, i els valors més baixos, doncs, poc per sobre dels 15 graus. De fet, hi ha alguna xifra de 13 avui a alta muntanya, a la cota 2.500, de 12 a Das, per exemple, però en general per sobre d'aquests 15 graus, 16 a Artia, 16 a Sort. Avui esperem que la calor s'intensifiqui un palet més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 40 al voltant del Segrià, Pla d'Urgell o la Noguera, i moltes xifres de 38 a 39, una calor que es va intensificant, però sobretot amb una xafogor cada cop més intensa i sobretot a tota la façana litoral. Prova d'això és que hem tingut una matinada amb humitats molt altes, amb núvols baixos, no només a la costa, sinó també fins i tot cap a les fondalades interiors. Per tant, la xafogor protagonista aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens afectarà sobretot entre demà i demà passat, amb què els valors de 40 graus tornaran a guanyar terreny. Una tercera onada, perquè voldria persistir fins divendres, tot i que més caracteritzada sobretot per la xafogor intensa, no creiem que els valors arribin a ser tan elevats com l'anterior. Però bé, la calor protagonista pels propers dies i només amb algunes nuvolades de tarda, com per exemple les que poden arribar de cara al vespre per la franja de Ponent des de l'Aragó, però amb tendència a desfer-se.
0: Doncs mireu, un altre dels efectes de les altes temperatures d'aquests dies és que estan fent créixer molt les algues als canals de reg del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien acabar col·lapsant el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
15: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llapó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre.
16: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
15: Ara s'ha dividit el Delta en quatre sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
16: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no poguéssim entrar en un col·lapse.
15: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
17: Resca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Els anys 60 era una professió d'èxit.
22: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
21: Però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
22: Però també una certa disponibilitat sexual.
21: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
22: Era realment insultant.
21: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Les 9 i 21 minuts, seguim. El Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públic, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
23: Hola a todos, somos Aitana.
24: Y el Mago Pop.
23: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
24: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
0: Fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del Teatre Jove Regina, al carrer Sèneca. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb aquesta possible adquisició també d'aquest altre teatre barceloní.
25: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors han desaparegut.
0: I arrenca a Vic una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Chin Chan, de Doraemon i de Lupin i títols destacats d'autor com The Last Blossom i Fills del Cel. Aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Montse Pujol.
26: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Chin Chan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes, i dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
27: Evidentment, destaquem Chin Chan i Doraemon, les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
26: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
27: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
26: El Festival Nits ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les Nits Més Petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
0: Ja ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats. Al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve, amb la novel·la Les Afueres. També va guanyar el Premi de la Crítica el 1985 i el Nacional de Narrativa del Ministeri de Cultura el 1992 per l'obra Estàtua con Palomas. I també el Premi Nacional de les Lletres el 2013, també del Ministeri. Des del 1994 ocupava la butaca C, majúscula, de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, on ha mort als 91 anys.
3: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Partit Espanya-França decidirà avui el primer finalista del Mundial de Futbol. Es juga a les 9 del vespre a Dallas, als Estats Units. És un partit que es considera com una final anticipada del Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant la cita, tot i que admet que per ell és molt important.
5: En el top 1, la verdad, es el partit més important que voy a jugar. Y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar.
4: El seu company al Barça i avui rival, Jules Koundé, entén que no és una falta de respecte que Lamine Yamal digués que ja havien guanyat dues vegades a França.
6: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como, como motivación extra para él y ya está, nada más.
4: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són nou, també, els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el lateral de l'Ella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea.
7: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella assegura que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. El mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City i jugarà amb Alexia Botellas. La central aragonesa, de 31 anys, jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
4: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, tenia ganes de tornar a casa. El Barça de futbol, el Barça masculí, farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol demà es desplacen a Nevat a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
9: Bueno, ja portem una setmaneta bastant exigent. Aquesta setmana ja comença... Bueno, aquesta setmana ha començat ja les dobles sessions, allà també fem molta càrrega. Bueno, per això serveix, no?, també per acumular sessions, acumular també molta tàctica que el míster pues, vulgui inculcar-nos a nova aquest any, seguir reforçant la que ja teníem i anar aprenent conceptes pel primer partit de Lliga.
4: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona ha presentat dos nous jugadors a migdia, són els migcampistes Ethan González i Ivan Morante. El Sabadell també presentació de dos jugadors a migdia, Miqui Codina i Alen Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. I encara en futbol, els socis de l'Europa de la primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. A la votació feta entre els socis del Club Gracien han triat Can Dragó, on han jugat la segona volta l'última temporada, per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I a la segona federació avui presenten Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B, l'exjugador de l'Espanyol, ve de dirigir la selecció espanyola sub-17. El Tour de França reprèn avui amb la desena etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús. L'etapa té 116 quilòmetres entre Urllac i l'Eliorant i 7 ports de muntanya en total. L'eslové Tadej Pogačar surt com a líder i defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts 42 segons respecte al danès Vingegaard. I en tenis, Pau Lavadosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en 700 de final contra la ucraïnesa Kalimina.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora d'aquest dimarts 14 de juliol. Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde, Lluc Salellas, va defensar l'opció de mantenir l'acord fins les pròximes municipals de l'any que ve. També us hem explicat que tenim en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits que va haver-hi el mes de maig passat al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, a Terrassa i també a Maçanet de la Selva. I els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos patrullers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump, el president dels Estats Units, assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. Més coses a partir d'ara. Per exemple, us explicarem que el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Es preveu que l'avantprojecte de llei s'aprovi al desembre. I parlarem també de vinyes. Mesures extremes com arrencar-les estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm d'aquesta campanya. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, demanava fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. I en esports, quins són els titulars d'aquesta hora, Montsen?
1: Doncs el partit Espanya-França, que decidirà avui el primer finalista del Mundial de Futbol, aquest vespre a les 9, Lamine Yamal diu que no sent pressió. I aquest matí presenten oficialment Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women.
0: I pel que fa al temps, calor amb notable aixafogor, sobretot a la façana litoral. De manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a Ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades. El govern tripartit a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem, Junts i Esquerra té les hores comptades. Està previst que Junts per Catalunya anunciï aquest mateix matí que trenca l'acord i que passa a l'oposició. Això quan només falten 10 mesos per les eleccions municipals. Girona, Fèlix Martín.
2: L'amenaça de Gemma Geis, vicealcaldessa de Junts, va arribar diumenge amb un article al diari El Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què celebra la feina de govern, però especifica que la ciutat de Girona es mereix més del que s'ha fet fins ara i que Junts està disposat a liderar-ho. L'anunci de la ruptura segurament es farà aquest matí, quan han convocat una compareixença pública, ho ha fet la mateixa Geis, però ja en va parlar en un ple municipal ahir a la tarda.
3: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
2: Malgrat això, l'alcalde de Girona, Benet Salellas de Guanyem, tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern tripartit.
4: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
2: Dels 27 regidors a l'Ajuntament de Girona, el govern tripartit en té 17, amb 8 de Guanyem, 6 de Junts i 3 d'Esquerra Republicana. Si Junts marxa, quedaran minoria, amb 11 regidors. A l'oposició, a l'Ajuntament de Girona, hi ha el PSC, PP i Vox.
0: I la principal incògnita a la ciutat de Girona continua sent si l'actual consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà del govern per repetir com a candidata del PSC a l'Ajuntament. Paneque va guanyar les últimes eleccions municipals, però el tripartit la va deixar a l'oposició. Aquest matí a TV3 no ha volgut mullar-se sobre el seu futur i ha insinuat que la sortida de Junts és una maniobra política per agafar distància.
5: És bo que hi hagi estabilitat, és bo que hi hagi seguretat i és bo avantposar els interessos dels ciutadans i ciutadanes per davant de qualsevol interès partidista o polític. Tota la meva atenció i tota la feina que sóc capaç de desenvolupar cada dia està només centrada en els reptes de la conselleria.
0: Passant 5 minuts de 2:15, en marxa un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat dos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs entre els dos països torna a escalar en una confrontació que fa pujar una altra vegada el preu del petroli, avui al voltant d'un 2% fins als $85 el barril de Brent. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. L'Iran insisteix que té el dret de controlar l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran també ha atacat objectius nord-americans a Bahrain i a Jordània. Washington, Oriol Serra.
7: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se els punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca i pugui ajudar.
8: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
7: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha dos detinguts. Segons els investigadors, aquestes s'encarregaven de captar propietaris de pisos a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats del padró podria tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara, de mitjana, l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Sentim Albert Dalmau, que és el conseller de la Presidència.
9: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els dos col·legis professionals i amb el sector privat i es preveu que s'aprovi el mes de desembre. I avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà l'objectiu de dèficit per l'any que ve. És una xifra clau per elaborar els pressupostos de l'Estat per l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple que està previst pel 23 de juliol. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop més l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
10: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu.
0: El jutge demana a la dona de Pedro Sánchez que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. El jutge alega que un cop retornat al passaport de Begoña Gómez no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que si no ho fa pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. La Moncloa denuncia persecució i assetjament públic cap a la parella de Pedro Sánchez i recorda que el Regne Unit ja no segella els passaports. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Juan Carlos Peinador la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. 5 minuts i 3 quarts de 10, la CUP demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge a David Fernández i Carla Riera després que el CNI ha admès que va espiar els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus. Les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. La CUP reclama explicacions i responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
12: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: A Carla Riera el van espiar entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. David Fernández va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. En parlava així a TV3.
13: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera Fernández i el també exdiputat cupaire, Albert Botran.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El conseller d'Agricultura demana fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes com ara arrencar vinyes per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del cava marcada per la preocupació que tenen els pagesos que aquest any preveuen tenir molt excedent de raïm sense vendre perquè hi ha hagut una davallada mundial del consum de begudes alcohòliques. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
14: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
15: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
14: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: Milers de persones han tornat a sortir al carrer als estats nord-americans de Maine i de Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge, a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb la seva furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
16: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
0: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents de l'ICE i de la policia de fronteres. I els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount per una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar la venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que, fins i tot, podria fer augmentar la competència dins del sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el seu vistiplau. I el periodista marroquí Ali El Amrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs relacionats amb la difusió d'informació falsa contra les autoritats marroquines. Segons han explicat els seus familiars, el van detenir a l'arribar a l'aeroport de Tànger, procedent de Barcelona, i ahir mateix el van traslladar a Casablanca. El Amrabet, de 67 anys, és un dels periodistes més crítics amb el règim marroquí. ha estat detingut altres vegades i fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó. Des del 2005 viu a Catalunya. Són 3:15 del matí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim?
17: Bon dia, doncs a aquesta hora circulació encara complicada, la ronda de dalt derivat d'un accident, hi ha retencions de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, també retencions a la C63 a Lloret de Mar per un altre accident, recordem-ho, hi ha cua en tots dos sentits de la marxa, s'està donant pas alternatiu, per contra, més fluïdesa ja a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida, on també hi ha hagut un accident ara ja fa una estona. Més enllà d'aquestes incidències, tenim molta densitat a la C58 i la C33 a Montcada, en sentit Trinitat, també a la ronda de dalt a Trinitat, cap per l'enllaç amb la ronda litoral, precaució per una possible incidència en aquests punts. Pel que fa al transport públic, recordem, nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència que afecta a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
6: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genué.
18: Continuem pendents d'aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental, ancorada i afectant-nos de ple, tot i que ha abandonat gran part de la península Ibèrica, on la temperatura ha baixat al llarg d'aquests darrers dies. A casa nostra, no. Continuem amb temperatures força elevades, potser no tant com la setmana passada, però s'hi ha afegit la humitat. Les humitats són molt altes, però això és que aquest matí hem tingut molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, fins i tot també endinsant-se cap a l'interior, i provocant sobretot aquest ambient tan i tan xafogós, amb unes sensacions de temperatures superiors als 30 graus i amb la combinació de la temperatura mesurada pel termòmetre i les humitats. En general, temperatures d'aquests 26, ambient tòrrid, amb xafogor, cap al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Tarragona, Riba-roja d'Ebre, la Ràbita, per exemple, també Barcelona, i valors de més de 20 graus a l'interior, 23 a Lleida i 22 a Girona, és un exemple. Els més baixos de valors, els més frescos, cap a les valls del Pirineu, 12 d'As, o alta muntanya, avui amb aquests 13. Avui esperem que la xafor sigui protagonista, que la temperatura pugi una mica més i fins i tot es pugui assolir els 40 graus al voltant del Pla de Lleida, amb un cel dominat per la pols sahariana, cel enterbolit, cel engruguit, i amb l'arribada de cada vespre de les desfetes de les núvoles des d'Aragó, que difícilment donaran pluja, però podrien donar alguna gota al terç oest del país.
6: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
6: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 3:15 de 10, seguim i ho fem parlant del Festival Grec. Com un...

0: El grec ha estrenat Les flors prohibides amb Clara Peia, amb Marc Pujol i en Andreu. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
1: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les flors prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut el piano per interpretar Doyle sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava talment el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyat Ferran Palau amb Enguany, en Andreu amb Aquest mal, Júlia Collado amb La intensa riu i tota sola cantat per viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'albat. Clara Peia ha redoblat l'aposta per la delicadesa, primer amb una improvisació acompanyada d'un ballarí que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb Sesporgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb el cant dels ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el grec.

deixem el Grec ara per parlar-vos de cinema. Acabada d'estrenar Andy, del català Roman Parrado, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i per les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director

0: Egipto. Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions. Perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
1: És el primer projecte personal de Román Parrado.
0: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que han tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
1: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
0: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
1: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
0: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat, estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
1: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
0: Que és que Leslie, a veu si té una presència, es menja la pantalla. Sí. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
1: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge.
2: No sé cuándo vendrá.
3: 5 minuts i mig i les 10 del matí.
4: Esport.
3: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. L'Espanya-França, que juga aquest vespre a les 9 a Dallas, als Estats Units, decidirà primer finalista del Mundial de Futbol. És un partit que es considera com una final anticipada del Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que ahir va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
6: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. Però estic segur que mañana va ser un dia especial.
5: El seu company al Barça, i avui rival, Jules Koundé, entén que no és una falta de respecte que Lamine Yamal digués que ja havien guanyat dues vegades a França.
7: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como, como motivación extra para él y ya está, nada más.
5: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Són 9 els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Koundé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola és Marco Corella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Sentim el lateral de l'Ella en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
8: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
5: Cucurella assegura que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. El mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys serà l'equip londinenc fins al 2029.
9: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
5: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City anglès per una temporada. Losada, 35 anys, volia tornar a casa. I a l'Espanyol han incorporat la central canària Patri Ojeda fins al 2028.
10: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa y cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien

0: compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça masculí de futbol fa aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol continuen amb dobles sessions diàries i demà marxen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, es posa com a objectiu recuperar les sensacions de l'equip a la primera volta que van fer l'última temporada.
3: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
2: Encara l'Espanyol avui presenten l'exjugador Sergio García com a nou entrenador del filial blanc i blau que juga a la segona federació. García ve de dirigir la selecció espanyola sub-17. A la segona divisió masculina, el Girona presenta que migdia dos nous jugadors, són els migcampistes Izan González i Ivan Morante. El Sabadell també presentació que migdia de dos nous jugadors, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. A Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
4: Coneixem, sabem la nostra manera de treballar i la realitat és que els jugadors que han vingut doncs, ja venen precisament perquè els agrada aquesta manera de fer, aquesta manera d'afrontar el dia a dia. I la predisposició està molt bona, llavors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Tour de França es reprèn avui amb la desena etapa amb dos ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús. És una etapa de 116 quilòmetres que surt d'Urllac i acaba a l'Elioran. Set ports de muntanya en total. L'eslové Tadej Pogačar defensarà el lloc groc amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. El Barça de bàsquet fitxa a base del París, Justin Robinson, de 28 anys, per dues temporades.
5: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família.
2: I en tenis, Paula Badosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en partit de 700 de final contra la ucraïnesa Kalinina. La begurenca ha pujat 26 llocs al rànquing mundial de tenistes i s'ha situat al lloc 115 després de guanyar dissabte el torneig de Bastad a Suïssa.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
6: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Avui ens acompanya en Carles Martín, és membre de la colla dels geganters i grallers d'Argentona. La colla es mou i de quina manera, perquè ja ho tenen tot a punt per una doble cita formativa al Casal de Joves. Organitzen un taller de portadors de gegants i un altre d'iniciació a la gralla. Dues propostes ideals per viure la festa major, per què no dir-ho, des de dins i les diferents sortides que fan al llarg de l'any. En Carles avui ens ve a explicar tots els detalls d'aquesta iniciativa que vol omplir de ritme i de germanor al municipi. Carles, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com portes la calor?
1: Bueno, com es pot.
0: I sota els gegants
1: sí.
0: També...
1: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Es pateix, eh?
1: Sí, sí.
0: Es pateix. Bé, Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres i per començar a preguntar-te d'on neix la idea d'organitzar aquests dos tallers, que per una banda, com et comentava, trobo que són molt, molt interessants, i quin és el principal objectiu que perseguiu des de la colla?
1: Bueno, en principi, el Casal de Joves ha fet un projecte que es diu 08310, vale? On fan diversos tallers entre cuina i tal, i ens van proposar a nosaltres i a altres entitats de si volíem fer alguna cosa, i bueno, se'ns va acudir de fer un taller per ensenyar a la gent jove com és un gegant, les parts, com es porta, i un altre pues, el mateix, però pues, bueno, a iniciar a tocar una gralla.
0: El Casal de Joves organitza aquesta sèrie de tallers, que avanço que també hi ha un taller de samarretes, un de jocs tradicionals del cau, taller de totebacs i jocs de taula, i un d'ells el taller de geganters. Serà el dimecres, el dia 15, dues horetes. Són tallers separats, s'impartirà de manera conjunta. Com heu organitzat aquesta cita?
1: En principi, la idea és fer-ho un taller separats, vale? Farem primer segurament el de portadors i després el de gralla, perquè el taller de portadors la idea és que després acabin fent un petit ball, vale? I com que només en tenim el cap de colla com a graller per fer el curs de, o sigui, el taller de gralla, doncs posarem segurament música enllaunada, vale? Perquè faci un petit ball, i la idea és fer-ho, però bueno, tot això, com que són dues hores, a lo millor ho anem alternant, no hi ha res decidit.
0: Perquè un pot fer de l'altre, o com us organitzeu internament? Quants portadors sou i quanta gent, o músics, no?
1: En principi, comptarem amb dos portadors segur, vale?
0: Val, per aquest taller, eh?
1: Sí, i de músics, en principi, només hi haurà en Marcel, vale? Que és el cap de colla, però bueno, per fer iniciació i perquè sàpiguen com és una gralla, intentar tocar una petita melodia senzilla, que és difícil, perquè jo ho he provat, i costa, pues, bueno, jo crec que amb això ja en tindrem prou.
0: A les sortides, quanta gent acostumeu a ser?
1: Depèn.
0: Sou tots, per exemple?
1: Jo diria que potser som uns 20 o 30.
0: Entre portadors i músics?
1: Sí. El que passa que quan anem fora sempre anem més justos de gent.
0: Ja.
1: Quan són activitats aquí a Argentona, pues hi ha més gent que potser no pot venir, o perquè per tema de desplaçament i tal, i hi ha més gent. A fora, pues, de vegades anem una mica curts, però bueno.
0: Per cert, deixa'm obrir un parèntesi, com va anar el Festival Argilà, que també vau sortir al carrer?
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Ho vam passar nosaltres molt bé, i suposo que la gent també.
0: Ara a l'estiu és una època que teniu ganes de treure els gegants? O...
1: Sí, bueno, sí, no? Sí, de fet fa uns dies vam estar a Castelldefels, després vam participar a la festa de l'escola d'aquí del Barral de Rodamella, fent un taller de capgrossos també, i el diumenge passat vam estar a Mataró, a la festa major de Molins, i bueno, sí, encara fa bon temps, mentre no plogui no hi ha problema.
0: Què és més difícil, portar un gegant o tocar la gralla?
1: Ostres, m'ho dius a mi, que no faig cap de les dues coses. Vull dir, no ho sé, ja qui et dirà...
0: Clar, hauríem de preguntar. Això.
1: Sí, no, de totes maneres, jo entenc, jo crec que tocar la gralla, perquè aixecar un gegant, per lo que expliquen gent que el porta d'allà a la colla, no és tant una qüestió de força com d'equilibri.
0: Ja, més tècnica.
1: Sí, i en canvi la gralla, jo una vegada m'hi vaig posar una canya, una inxa, a la boca i vaig intentar bufar i em feia pessigolles als llavis. Vull dir, el meu fill, que és graller de la colla, jo no, dic, jo no sé com pots tocar això. Dic, perquè a mi em feia una pessigolla que és que no podia.
0: A qui va adreçat als tallers? A gent de totes les edats?
1: En principi, a gent jove, a partir dels, em sembla que dels 12 fins a 18, 20, qui vulgui s'hi pot apuntar.
0: Cal inscripció prèvia o què?
1: Sí, sí, en principi, per lo que ens han comentat del casal, suposo que ells al seu Instagram, vale, i han posat un formulari on te pots inscriure a qualsevol dels tallers que fan, vale? O sigui que si s'ha d'inscriure més que res per tema de portadors potser no és tan problema, però pel tema de gralles sí, perquè nosaltres disposem d'unes quantes gralles, però que cada gralla porta la seva canya, que en principi el qui la faci servir se la quedarà per una qüestió d'higiene.
0: Sí, sí.
1: I clar, necessitem saber quanta gent hi haurà.
0: Clar, de quantes peces d'aquestes farien falta. No?
1: Sí.
0: Una mica l'objectiu és, jo crec que per una banda donar a conèixer encara més l'entitat i per una altra animar a aquella gent a participar d'una entitat del poble i engrescar-se, no?
1: Sí, clar, a més entenc que hi ha molta gent jove que sempre ens ha vist des de fora i no s'imagina el que és, vale? I a lo millor, pues, bueno, algú d'aquests que ho prova diu, ostres, pues no és com em pensava, és divertit. I el tema de gralles, per exemple, el mateix, hi ha molta gent que a lo millor li agrada la música, però per por, sobretot a l'edat de l'adolescència, o per vergonya de què diran els companys, pues igual no s'atreveixen. I a lo millor amb això, pues bueno, veuen que no passa res.
0: Seria una mica l'objectiu de cobrir aquesta franja d'edat que ara parlàvem així fora de micro, a partir dels 12
1: sí.
0: fins a la majoria d'edat que sí. hi ha aquest buit, no?
1: Sí, que sempre ens falta gent d'aquesta edat.
0: Clar, suposo que tira molt altres aficions, no, altres esports,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí, clar, aquí ja competim amb moltes coses, bàsquet, futbol, hi ha gent que bicicleta, qui li agrada anar amb bici, amb moltes, i fins i tot de manera sana, amb gent de Diables, per exemple, que el jovent, tot això del foc i tal, els agrada molt, vale? I és difícil, però bueno, en això estem.
0: Perquè el maco seria això, no? Fer aquesta evolució, no? Com per exemple, moltes vegades parlem de futbol de jugadors del primer equip que han arribat o que formen part de l'equip des de la base. Aquí seria igual, no? Començar
1: clar.
0: Des de la base, formant part dels grallers i de l'equip músic de la colla, acaba
1: sí, sí.
0: portant
1: un gegant. Sí. Hi ha gent que fa les dues coses,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: A la colla. Vull dir, depèn si ens falten músics toca, si ens falten portadors porta, vull dir que hi ha gent que fa les dues coses també.
0: Vinga, i aquest taller arriba una mica a les portes també de Sant Domingo, que
1: sí.
0: el tenim a 3 setmanes ja, suposo que
1: sí.
0: també us aneu preparant i conscienciant
1: sí.
0: una mica de,
1: sí.
0: de la festa major d'enguany, no?
1: Sí, i a més hi ha una sorpresa que no puc dir encara, vale? Per la gent que s'hi apunti al taller de portadors, que ja li direm a qui s'apunti, no puc dir-ho encara perquè...
0: És top secret.
1: Sí.
0: És top secret. Encara quan estem enregistrant l'entrevista és top secret,
1: sí.
0: però que no pateixin que faltaran pocs dies
1: sí.
0: per desvetllar
1: sí.
0: la gran sorpresa, que jo la sé, és xula. Jo
1: sí.
0: crec que és xula. És una cosa inèdita,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, ens hem engrescat a fer aquesta cosa aquest any
0: sí.
1: amb la voluntat de que si va bé ho farem cada
0: any. És una cosa que es fa
1: sí.
0: i no es fa.
1: Això.
0: Ara,
1: sí,
0: no?
1: sí, sí.
0: Vinga, doncs la gent que participi en aquest taller ho sabrà, aquesta sorpresa, i un cop es doni validat o s'anunciï
1: sí.
0: la festa major, doncs ja sabran quina serà la sorpresa. Alguna cosa més, Carles? Així
1: no,
0: a tenir en compte
1: en principi,
0: de cara al taller?
1: No, en principi res, que qui vingui amb ganes, que a més dels portadors que venen a fer el taller, un d'ells és un nano jove, vull dir que amb la gent jove crec que s'avindrà força bé, i l'important, que vinguin, encara que després no hi tornin, però que s'ho passin bé.
0: Ja per acabar, és un taller que no sé si us heu plantejat portar-lo a terme conjuntament amb el Casal de Joves o vosaltres per iniciativa de l'entitat, proposar-lo o oferir-lo a la ciutadania al llarg de l'any?
1: Bueno, no hi havíem pensat, però bueno, també... Bueno,
0: no, en aquelles trobades, a dir, qui vulgui provar-lo, que el provi, no?
1: Clar, de fet, nosaltres, per exemple, que per Sant Julià ja fem un tastet de capgrossos, que aquest any, com que va ploure, ho vam fer al Saló de Pedra, però normalment ho fem al carrer, i com que l'endemà normalment fem una cercavila de capgrossos, oferim a qualsevol dels nanos, això està més pensat per gent més petita, qualsevol dels nanos que vingui a fer el tastet, que vingui el dia següent a fer la cercavila amb nosaltres. Vull dir, no hi ha problema. I igual que si algun jove o no tan jove ve al local nostre, que hi estem allà dimecres i divendres, i diu, escolta, és que jo voldria provar i tal, tal, tal, cap problema. Li diem, escolta, mira, la pròxima sortida la fem aquí o fem això, si vols, vine. Vull dir, estem oberts a tothom.
0: Vinga, convida tothom. El dia 15, a partir de les 7 fins les 9, sí. Trobaran les inscripcions al perfil del Casal. Sí. Crec que es pot fer de manera online també el formulari, o si no, el mateix centre.
1: Sí.
0: I res, a gaudir,
1: molt
0: no,
1: bé.
0: Carles?
1: Sí.
0: Que vagi molt bé el taller,
1: sí.
0: I la
1: Això esperem.
0: La festa major.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: L'activitat cultural i tradicional no s'atura a la nostra vila i menys de la mà dels amics del Museu del Canti. Després d'un cap de setmana intens i farcit de fang amb el Festival Argilà, l'entitat ja té la mirada posada en la pròxima gran cita del calendari. La Festa del Canti de Sant Domingo que enguany arriba a la 76a edició. Per parlar de com ha anat l'Argilà, de com encaren els preparatius de la festa gran i per fer un balanç de tota la feina feta els últims mesos, avui ens acompanya als estudis la presidenta dels Amics del Museu, la Marga Bagot. Marga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: De ressaca emocional i tot plegat o ja recuperats?
1: De ressaca calorosa, que hem passat un argilà una mica calorós, però bueno, ens ho hem passat bé remullant-nos.
0: Acabem de tancar un argilà molt intens i m'agradaria saber quines sensacions us han quedat des de l'entitat i com heu viscut el festival des de dins.
1: Doncs nosaltres aquest any ens han canviat la ubicació. Llavors ha sigut una mica diferent. És veritat que on estàvem hem pogut tenir més espai per fer altres jocs, inclús hem posat algun joc nou, però per altra banda és un lloc que fa molta calor i sobretot venien quan no donava tant el sol. No?
0: El canvi d'ubicació ha sigut així imprevist d'última hora o ja sabíeu la ubicació?
1: La ubicació no la sabíem exactament, sabíem que es volia preparar com un espai per als amics del Museu del Càntir, però sí que és veritat que haurem de valorar quan fem una reunió de valoració, que encara no hem pogut, si és el lloc adequat. Parlant amb altres persones que han preparat l'argilà antigament, la Plaça Nova és una ubicació que es va intentar fer fa en el passat i va ser mortal per sobretot això, no? Juliol, la calor i que no hi ha ombres. Llavors, de cara a l'any que ve, suposo que haurem de buscar un lloc que sigui més agradable per als nens, sobretot, i per jugar, i que tampoc molestem a les parades, no? Perquè els nostres jocs són una mica així, d'aigua, d'esquitxada, que et salta un canti, o sigui, sense que molestem a les parades i els firaires, però a la vegada que sigui doncs, més fàcil ser-hi i gaudir-ho.
0: Quin espai així... improvisada, eh? Seria improvisat... el més l'ideal, vaja.
1: Per mi, i ho dic a nivell personal perquè no ho he comentat, crec que podria estar bé allà on es posen les ambulàncies, diguéssim, en el BVA, però el que va a direcció a Pizza Punt, que no dona tant el sol i no hi ha parades, per exemple. No? Allà que estaria dins del mateix circuit, però quedaria així com més apartat. T'ho dic sense haver-ho comentat, eh? Vull dir, és un lloc que...
0: Bé, allà en algun moment sí que pica també el sol.
1: Sí, s'ha d'estudiar i s'hauria de mirar.
0: Una de les vostres propostes fortes van ser els jocs tradicionals que vau portar, com deies ara, a la plaça gran. Com va respondre la gent?
1: Va estar molt bé els jocs tradicionals perquè, a més, enguany hem preparat un joc. De fet, crec que a l'última entrevista et vaig explicar que tenim una sorpresa.
0: Sí.
1: Aquesta sorpresa ja ha sortit a la llum. I és el Memory de la 75a Festa del Canti, on trobarem un joc de cartes, un joc que podem jugar en un ambient més fresquet, sense aigua, també en altres èpoques, com a l'hivern, que no convida tant a mullar-se i a refrescar-se. Però a la vegada fem pedagogia dels cantis de l'any, i és molt curiós perquè els nens es van enganxar moltíssim. A mi em van fotre una pallissa increïble.
0: Va sortir escaldada, no?
1: Sí, sí. Més.
0: Més escaldada encara, que
1: més encara.
0: A sobre de la calor, no?
1: I va estar molt bé perquè, clar, els nens, vulguis que no, el cartell de la 75a Festa del Canti no se'l saben, o sigui, no tenen aquesta cultura del canti. Sí que molts han visitat el museu, però d'altra banda no els coneixen. I el fet de tenir un joc de cartes que és molt així dinàmic fa que, ai, aquest canti doncs m'agrada molt, aquest és el meu preferit, aquest, i és curiós perquè es van vinculant. Llavors surt el canti de l'any i a l'any a sota. No surt d'on és, ni l'autor, ni res, eh? Surt el canti i a l'any. I està molt bé, perquè a més és un joc que hi ha 42 parelles, però pots definir una mica la dificultat. És veritat que amb els nens doncs, fèiem de 10 a 12 parelles, 15 parelles, però bueno, hi ha un grau de dificultat, esculls les cartes que vols i jugues. I també vam treure el 3 en càntir, que és un...
0: Perdona, tornant al Memory, trobo que és molt interessant també jugar això que fèiem fora micro, veure l'edat, l'any del teu naixement, no? I veure quin càntir hi havia aquest any, no? Jo ara, per exemple, ja sé quin és el del meu any de naixement i el sabré identificar molt ràpidament, no?
1: Exacte. Sí, a més és això, no? És curiós poder veure el canti de l'any. És veritat que no hi surten tots, perquè si no se'ns anava a un joc de cartes de 150 cartes. Llavors, era la meva primera idea, no? Però després...
0: Sempre dona peu a una versió 2 del Memory.
1: Has de buscar la part més funcional, no? I, bueno, aquest projecte ha vist la llum i així també ho vull recordar, gràcies a les Aigües Argentona. A Aigües Argentona se'ls va presentar el projecte, se'ls va fer la proposta i bàsicament, per unanimitat, allà estan representats tots els partits polítics, per tant, està representada tota la ciutadania. Uh-huh. Per unanimitat els hi va encantar el projecte i tots van votar que sí i hem fet una tirada de 200 memories, o sigui, 200 jocs de cartes, que... els podreu comprar, inclús, els vau poder comprar a l'Argila o els podeu comprar a la Festa Major, perquè us pugueu emportar el joc de cartes a casa.
0: Es van comprar molts o no?
1: Aquest cap de setmana, com que no s'havia anunciat ni res, se'n van vendre alguns.
0: Algun.
1: Vale? I llavors, sobretot el divendres, que hi havia gent de fora, algun regidor em va comprar per regalar a la gent de Còrdoba, de la Rambla de Còrdoba, que per cert ens van convidar, em sembla que és el cap de setmana del 4 d'octubre, anant allà a la fira.
0: Ah, molt bé.
1: Ens van veure amb els càntis, bueno, van portar el cànti de 200 quilos i ens van dir...
0: No, home, que ja accent... Chico, veniu pa acá.
1: Claro, tenéis que venir
0: a la Rambla.
1: Tot pagao. I diu, hombre, tot pagao, hablemos. Llavors, ens han dit d'anar-hi, hem de valorar-ho, perquè com et vaig passar el calendari, és veritat que tenim com 26 o 27 activitats aquest any, que és molt de bojos. Però si podem encaixar-ho en les sortides i en les activitats, intentarem ser-hi per representar Argentona i per representar la nostra Festa del Canti.
0: Deies que a part del Memory també heu engegat el joc del Tres en Canti.
1: Tres en Canti. És un joc, és el Tres en Ratlla, però es fa amb figuretes petites, miniatures de cantis de ceràmica i també va tindre molt d'èxit perquè justament teníem doncs, dos taules, una de jocs de taula o activitats més tranquil·les, no? Llavors, a l'ombra, hi havia molts nens que van estar pintant tres models diferents de cantis, amb colors, que això anava molt bé, i també estava el Memory i el Tres en Canti a l'altra taula. Llavors, eren jocs més tranquils que els nanos, la veritat és que... i els pares se sentaven allà a jugar amb els nens. I això és lo maco, no? Al final, tant els jocs d'aigua com els jocs de taula són jocs que fan que hi hagi molta relació i familiar, no?, d'alguna manera, i intergeneracional també, amb els avis, etc. I això, per mi, és el més maco dels jocs que preparem els amics.
0: Per tant, valoració positiva, no?, d'aquests tres dies del Festival Argila.
1: Sí, és una valoració positiva. En general, crec que es poden fer adaptacions, com tot, al final, la valoració de la ubicació o la calor o els horaris. Van ser moltes hores. L'altre dia ho comptabilitzàvem, vam tenir gairebé 10 voluntaris. Alguns sí que vam estar tots els dies, però altres venien a estones. Van ser 215 hores de voluntariat, amb una calor impressionant. Llavors sí que és veritat que hem de veure els horaris que són més adients, que hi ha més gent i també la ubicació. Però per lo general sí. A més vam aprofitar el que és l'escenari que hi havia a la plaça on es va fer la presentació.
0: Sí.
1: Vam posar una taula i vam fer un joc que ens el vam inventar a Aranda de Duero, que vam estar al maig, que era Guerra de Cantis. Llavors hi havia una persona amb un canti a cada cantó de la taula, a cada costat, i bufant... havia de mullar l'altre.
0: Que havia de sortir el xorro
1: sí,
0: d'aigua. No? Això ho he vist per Instagram, no?
1: I havia d'arribar l'altra persona i, clar, els nanos van acabar xops, mullats, mig despullats, o sigui, amb els pantalons sense samarreta, però va anar molt bé perquè és veritat sí, que es va refrescar.
0: No, i que té la seva segurament tècnica, no? Vull dir...
1: Bueno, has d'inclinar una mica el canti...
0: No és tan fàcil... mullar l'altre, em sembla.
1: I va ser divertit, perquè és un dels jocs que es feien abans. Llavors tenim també els cantis que nosaltres així carinyosament els diem mentiders, però són els cantis trampa o cantis d'engany, que és una taula preparada de moment amb tres cantis. Estem buscant altres models i han d'endevinar per on sortirà l'aigua i fer la prova, sense bufar, només veure galet. I també el joc de les cadires, que era, van fer alguna partida de pares contra nens, de veure qui havia el canti, amb el canti. Més el canti bomba, que sempre refrescant, no? El canti de plàstic aquest que tenim,
0: yeah.
1: Que va Molt bé.
0: Vinga, tenim diversos temes que vull que posem sobre la taula i no vull deixar-me res en concret, i encara en relació a l'Argilà, hi ha com una última tasca, em sembla, que heu anunciat també a través de xarxes, que busqueu el Canti gran, no?, que es va pintar.
1: Exacte.
0: Per l'Argilà, no?
1: Sí, a l'Argilà vam repintar el Canti, era un Canti que es va cedir en els amics l'any passat, en el 75è Festa del Canti, i es va donar per fer el tema de, bueno, que poguessin fer una expressió o artística o alguna activitat, no? No es va concretar. Finalment es va decidir fer la història dels amics del Museu del Càntir i del museu i de la festa amb elements, i l'any passat va venir un artista que aquest any ha tornat, ha vingut a reparar una esquerda que tenia, etc., que hi ha alguns vídeos que es veu com el tracten molt de carinyo, i s'hi ha incorporat un altre element, que era una mica, doncs, la valoració dels 40 anys que ha tingut el que ha sigut director del museu, l'Oriol Calvo, i bueno, bàsicament posava que gràcies per aquests 40 anys, no?, dedicats al museu. És part de la festa, part de la història, i el que va passar és que això es va fer el diumenge es va pintar, es va repintar i es va arreglar, i ahir s'havia d'ubicar una altra vegada en el seu lloc habitual, que sempre ha estat ara, bueno, des que es va fer en el Racó d'en Vino, davant del Racó d'en Vino, i quan vam anar-lo a canviar d'ubicació no vam trobar el Canti. Llavors, no sabem exactament què ha passat encara, demanem, de veritat,
0: fer de Sherlock Holmes,
1: col·laboració, no?, ciutadana, i a la vegada, com que estem amb la Festa Major, intentem que potser... està per aquí a Argentona, no ho sabem, segurament sí. Els amics, doncs, tal com van fer el 28 de maig amb el joc interactiu, etcètera, doncs donarem regals, no?, que tenim ja preparats també per la Festa Major, de regals i obsequis, doncs el mateix.
0: Vinga, doncs...
1: A veure qui el troba.
0: A veure qui troba les pistes.
1: Esperem que n'hi hagin, però bueno, sempre n'hi ha. Un canti sí, gros és difícil de desaparèixer,
0: sí,
1: no?
0: Ja es veu, no? Bé, no sé.
1: Però bueno, bàsicament bueno, és això. Posa Amics Museu del Canti, ja hem passat la foto...
0: És fàcil identificar.
1: Sí, és fàcil d'identificar.
0: També vull posar sobre la taula... Ja porteu temps, no?, celebrant els 75 anys, no?, de la festa del Canti,
1: sí,
0: no?, i ja s'ha acabat, diguem, els actes de commemoració, segueixen o...
1: No, tenim una agenda superplena. Com et dic, el 28 de juny, i ara ho estàvem comentant fora d'antena, vam fer un... perquè estàvem justament a Aranda de Duero, ens van convidar a Aranda, vam fer uns jocs interactius amb proves, amb selfies, amb un Kahoot de la Festa del Canti i del museu, i va haver bastanta participació. Calculem que unes 60 persones van participar, es van donar premis, també. I res, aquest Kahoot el tornarem a obrir ara per ja fins a la Festa Major,
0: bueno,
1: perquè el pugueu fer, disfrutar i a veure qui sap més de Sant Domingo, de la Festa del Canti i dels Cantis.
0: Cal posar a prova, no?
1: Sí, per
0: la
1: posar
0: història...
1: a prova i riure una mica, no? Perquè clar, hi ha algunes respostes divertides, i llavors és algo nou, diferent, que no s'ha fet mai i està bé. Està bé perquè, bueno, és una manera de, a nivell interactiu i a nivell tradicional, a juntar les coses. I llavors, què més? A part de la Festa Major, que tenim el dia 2 d'agost, estem en el Bernat de Riudamella, amb jocs tradicionals, amb la companyia Anònima, que també farà jocs tradicionals, nosaltres amb Cantis i ells amb baldufes i coses de fusta.
0: Per tant, entenc que a partir del dia 2 forma part de la 76a edició de la Festa del Canti, eh?
1: Correcte, serà ja la 76a edició, seran 76 anys no fent el mateix, perquè vas variant amb els temps, no? Perquè fa 76 anys no es feien Kahoots, per exemple,
0: sí, sí.
1: Però sí que és veritat que 76 anys compromesos amb la tradició i amb el poble. De fet, això va començar quan es va recuperar la Festa de l'Aigua i després es va fer en el 1951 la primera Festa del Canti, que hi ha el típic canti així, crec que era d'Esparreguera, verd i Terrissa. Llavors, la idea és seguir per molts més anys, no? almenys fins que arribem a 100 com a mínim, no?
0: A veure, i tant que sí.
1: I tenim això, el dia 2 d'agost estarem allà tot el matí, al Bernat de Riu d'Ametlla. Us convidem a tots i totes a gaudir, perquè no només és per nens. Remullar-se amb aquestes calors és bo per tothom, uh-huh. I com dic, el joc són uns jocs que són molt de compartir, no? I això és maco. I el 4 d'agost, doncs el que toca, no? Plaça de Vendre, aixecada de gran aixecada de càntirs. L'any passat vam començar amb la categoria juvenil, uh-huh. va ser un èxit, molt joves, 20 joves. Aquest any en posarem més de joves, però sí que tindran temps. L'any passat no hi havia temps. Aquest any aixecaran el càntir amb temps, perquè si no...
0: Com els adults, com els sèniors, diguem.
1: Potser
0: no?
1: Serà amb menys temps, perquè no han de veure del càntir, només l'han d'aixecar, i potser serà un minutet menys.
0: Va.
1: Però de totes maneres, des de l'Argilà ja estem inscrivint a persones. Tenim homes, tenim dones i tenim joves. Tenim els tres apuntats ja, així que si algú vol participar, sobretot que ens ho faci arribar. Jo sé que el programa de Festa Major encara no ha sortit, però ens pot trobar per les xarxes, Amics Museu del Canti, ens pot buscar, o inclús si s'acosta al museu pot dir: ei, que m'apuntin, a mi m'avisaran. Uh-huh. Ho dic perquè potser de totes les places doncs en queden 10 de cada. Vull dir...
0: Sí, és que és una tercera part.
1: Clar.
0: No? Sí, perquè deies que hi ha un màxim de 15 participants per categoria, no?
1: Exacte. Potser els joves és el que dic. Els joves van ser mixtes i no vam mirar-ho tant. Potser aquest any depèn de la participació, però hi haurà com un màxim de 30 joves. Mm-hmm. Com també hi ha un màxim de 30 adults. Mm-hmm. No podem posar per tempos més persones. La xacadeta sí que serà lliure i podran pujar els nens a l'escenari i fer les proves, però això ja és per més petitons.
0: Mm-hmm. Començareu a la mateixa hora o, clar, amb tant de volum de persones?
1: A les 10. A les 10 del matí.
0: A les 10 del matí ja, eh?
1: Fins que acabem.
0: Això són quarts de dues.
1: Sí.
0: No?
1: Les dues
0: a full, no? El que diuen. Allà
1: correcte.
0: La plaça de Vendre. Per tant, apuntar-se, que ja hi ha gent apuntada, que qui vulgui participar, tant els repetidors com aquells que l'any passat o edicions anteriors ho van veure, no? Perquè allà a la plaça de Vendre s'agrupa moltíssima gent, amics de gent que hi participa i que diuen: l'any que ve hi participaré i no sé què, i al final doncs és una oportunitat per gaudir d'aquesta activitat.
1: L'any passat, de fet, es va quedar molta gent a fora. Ens trucaven i ja estaven les llistes tancades. Per això, aquest any vam dir: bueno, l'Argilà, anem agafant noms i telèfons, anem apuntant a persones, perquè, precisament, si de nois, com a mínim, 6 es van quedar fora. Mm-hmm. I de noies, no es va quedar cap fora, però és veritat que hi van haver 16, perquè hi havia una noia que va venir de fora i van dir: ostres, i la van posar. Però al final és això, vull dir...
0: Sí, jo recordo anècdotes d'amistats que venen a dormir, a gent d'Argentona que ho veuen, ah, vull fer-ho, i gent que venia, potser, de comarques del Vallès o de...
1: O de fora. Hi havia una dona de Sevilla, quan jo participava, que sempre venia a la Festa del Cant, i dius, sempre participava.
0: Que bo. Doncs això serà el dia 4, no? Diguem, el punt àlgid d'aquest Sant Domingo.
1: Sí, com cada any la Festa del Canti és una de les activitats més representatives d'Argentona i, a més, on hi ha més participació. I on diguéssim que és una de les activitats clau de la Festa del Canti, l'aixecada de càntirs.
0: Marga, per anar acabant, alguna cosa més? Teniu un calendari ja farcit a partir del curs vinent, al setembre?
1: Sí, correcte. Al setembre participem al... Bueno, ens han convidat i ens han proposat ser els pregoners de la Festa Major del Molí.
0: Ah, molt bé, al setembre.
1: Així que el 4 d'agost, de 4 en 4, serem els pregoners de la festa...
0: No, el 4 de setembre.
1: Per això, 4 d'agost a 4 de setembre.
0: A 4 de setembre, val.
1: Serem els pregoners de la Festa del Molí. Uh-huh. I us convidem a tots a venir, perquè aquest any fem 75 anys i com a entitat i estem supercontents. Bueno, així tenim l'agenda. Estem supercontents i volem fer, com que el 4 de setembre encara farà una miqueta de calor, volem fer un pregó digne dels amics del Museu del Canti, de l'aigua, dels càntirs i de la tradició.
0: Ja l'esteu cuinant o què?
1: Ja teníem una idea bastant agafada, però bueno, hi haurà càntirs, hi haurà aigua, hi haurà el que se'n diu la xarbotada, literal, Llavors, serà refrescant, serà divertit i així us celebreu amb tots nosaltres. I diferents activitats tenim. O sigui, a part de que ens han convidat, tenim el Dau, tenim a Berga una activitat, tenim Orígens a Sant Carles de la Ràpita a l'octubre, potser ens anem a Còrdoba, perquè sí que ens han convidat com a convidats especials i ens encantaria poder, poder cobrir això. Però sí, l'agenda segueix. Així que ja t'aniré explicant, o ja us aniré explicant tot el que ve, però us recomanem que participeu, que compartiu amb nosaltres aquests moments, perquè la veritat és que fan que les coses siguin més refrescants, almenys.
0: Vinga, doncs el més immediat serà aquest Sant Domingo, no? A aprofitar doncs, les activitats que heu proposat i a adquirir, comprar o regalar el Memory, el Tres Encanti i aquests jocs que faran passar, si més no, les tardes caloroses una mica més refrescants, no?
1: Sí, a més és un joc per adults i per petits, eh? O sigui, estàs allà a casa amb l'aire condicionat, treus el Memory, et fas una partideta...
0: I apa, i a passar l'estona.
1: Exacte.
0: A descansar. Vols afegir alguna cosa més, Marga? M'he deixat alguna...
1: Jo crec que no.
0: Informació...
1: Que vingueu, participeu, vinga, feu fotos, envieu-nos les fotos, perquè a nosaltres a vegades ens costa fer les fotos, així que si ens les envieu, les podrem compartir i... podem preparar més coses per l'any que ve.
0: Perfecte. Marga, presidenta dels Amics del Museu del Càntir, moltes gràcies per venir, felicitat per tota la feina que feu i vinga, ens veiem per Sant Domingo.
1: Això mateix.
0: Que vagi bé.
1: Ens veiem per Sant Domingo. Que vagi molt bé, gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El Mundial arriba ja en el seu tram final de la competició. Aquest vespre a les 9, França-Espanya, i demà també a la mateixa hora Anglaterra-Argentina. Comentem l'actualitat amb la Lorena Muñoz. Lorena, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Què tal? Com estàs?
2: Nerviosa, molt nerviosa.
0: T'he tret el micro jo, perquè jo també estic molt nerviosa ara. nervis, ja... Com ho veus, això?
1: Complicat.
0: Sí?
1: Sí, es veu complicat. Bueno, al final crec que és un dels millors partits de la competició, si no el millor fins al moment. I crec que, bueno, les dues favorites s'enfronten en un duel de tu a tu, i al final el que aconsegueixi imposar-se i minimitzar els errors serà el que s'endugui el partit.
0: Avui hi ha una de les dues semifinals, que serà França-Espanya, però totes dues seleccions arriben aquí després de guanyar per part de França al Marroc 2-0 i per part d'Espanya a Bèlgica amb 2-1. Si vols, analitzem una mica el partit d'Espanya contra Bèlgica. Va començar a guanyar marcant el col·lectiu espanyol, van empatar a Bèlgica i finalment en els últims minuts, no? Miquel Merino va estalviar-nos el temps de la pròrroga.
1: Exactament. Bueno, crec que Espanya va ser molt dominant en totes les fases de joc durant el partit. Al final no els hi havien marcat un gol fins a quarts, igualant l'hita històric que va fer Itàlia el 90, que no li van marcar fins a les semifinals, però al final, com ara, es juga un partit més d'eliminatòries, acaben sent els mateixos partits invictes. Llavors, bueno, crec que també, en aquest sentit, com estaven fent tan bon partit, no s'esperaven potser havent encaixat aquest gol potser tan aviat des de que haguessin marcat, i els va costar una mica com bueno, que assumir que era el primer gol que encaixaven i que havien de continuar a fer front a això, però crec que en aquest cas les dues pauses d'hidratació del partit li van venir molt bé i que van plantar una altra cara i van anar pel partit. I en aquest sentit Luis de la Fuente també ha encertat amb els canvis, sobretot a Merino, que ha sigut el talismán durant aquests dos partits.
0: Merino revulsiu, no?
1: Sí.
0: Podríem dir, perquè ha fet el mateix en dos partits.
1: Sí, al final entén molt bé...
0: Sortint des de la banqueta, sí. I marcant.
1: Sí, entén molt bé com s'ha de col·locar, aquesta manera d'intentar camuflar-se entre la defensa per trobar l'espai a la seva esquena. És com que fa molta labor al centre del camp perquè s'entén molt bé amb els seus companys i és un jugador molt físic. Però alhora entén molt bé aquesta posició de fals nou que ja han descobert a la selecció i a l'Arsenal, de ser aquest últim home que trenqui la línia defensiva i arribi quasi sol enfront al porter.
0: Mm-hmm. No sé si ho vam comentar la setmana passada o què, però crec que la selecció espanyola té com a estratègia de xutar porteria i esperar el rebot del porter per aprofitar a marcar. No sé si ho veus també així.
1: Bueno, no ho veig com una estratègia fonamental en el seu joc, simplement que com Espanya té en si la filosofia de dominar el joc mitjançant la possessió, quan a l'equip rival, degut a les bones accions d'Espanya, es veu obligat a tirar-se enrere, a enfonsar-se, a tancar-se, a jugar a camp propi, al final per inèrcia, perquè Espanya cada cop més amb el seu joc i amb els espais et va enfonsant, al final és una de les tres estratègies per intentar desfer aquest bloc baix i aquesta muntanya de jugadors que et pressionen pilota, no? Al final és trobar els extrems, verticals, trencar l'esquena dels rivals, incisiu, i si no, aprofitar que tu enfonses a la defensa i tens espai a la zona frontal per intentar disparar des d'allà, i més tenint jugadors amb una qualitat excepcional com Olmo, com Cubarsí, que ho va intentar l'altre dia, com Laporte, i al final una de les coses que més se li pot retreure molts cops als equips, sobretot a pilota aturada i a nivell defensiu, és no estar atents a aquestes segones jugades que tan importants són i que et poden condemnar.
0: Mm-hmm. Com vas veure Lamin? Perquè també no? És un jugador molt jove, se l'exigeix, quan sembla que no dona el que se li exigeix, ja li cauen crítiques, però vaja, com el vas veure davant de Bèlgica?
1: Bueno, crec que no va fer el seu millor partit, però tampoc se li ha de criticar per això. Al final és un, segueix sent un nou de 18 anys, 19, no li pots demanar més. Al final és que tot el que està aconseguint tant ell com Olise, com Mbappé, com que és quasi impossible l'edat que ho estan fent. I en un escenari tan important com un Mundial, i sobretot venint de lesió, que recordem que són els seus primers minuts des de que ve d'una lesió, llavors sí que ho intenta, encara, de fet l'altre dia a Doku el va portar boig, i inclús va ser ell capaç de robar-li una pilota a un dels millors regatejadors de tota Europa, i va tornar boig a la defensa, i evidentment Lamine és un home que sempre està marcat per dos o tres jugadors, que se'n pot anar, però és complicat. Llavors fa, diguem-ne, molts cops com Ferran o altres jugadors, aquesta feina bruta, que no sempre ha de ser tot bonic amb la pilota, sinó ajudar els teus companys, ja que si tu estàs marcat, saps que ells tenen l'espai. Si a tu et marquen tres, saps que un o dos jugadors lliures del teu equip tenen espai.
0: Clar, si ell en té dos o tres,
1: significa que sempre
0: dos jugadors teus es queden lliures, no?
1: Això és matemàtica. I llavors, al saber aprofitar aquests espais i entendre aquests conceptes de joc, crec que Lamine ho fa bé, i a part en Pedro Porro s'està entenent molt bé també. I crec que en aquest partit, sobretot Lamine en els partits importants també es creix, i en aquest sentit és digne d'admirar. Ja no només ell, sinó això, gent com Mbappé o gent de 18 anys que està jugant al seu primer Mundial, és capaç de tenir aquesta sang freda de dir, bueno, és que jo no tinc pressió perquè sé que hi ha coses més importants a la vida que el futbol, i jo sé la gent que el que espera de mi, i jo entenc la qualitat d'aquest partit i l'escenari en el que estic, i per això en els partits importants em creixo, els entenc i intentaré donar el millor de mi. I crec que altres persones o altres jugadors a la seva posició no tindrien aquesta mentalitat, per tant digna d'admirar, i no només ell, Cubarsí amb la seva edat també, el millor defensa central del Mundial junt amb Laporte, i que sàpiga que haurà de marcar Mbappé durant 90 minuts i que no li tremolin les cames, déu-n'hi-do. Que potser té alguna errada o que no és capaç d'aguantar-lo tot el partit, bueno, és que ni ell ni ningú, perquè ningú pot frenar un jugador com Mbappé, però que estiguis concentrat i ja tinguis aquesta mentalitat de saber on estàs i donar el teu màxim i saber que faràs l'impossible perquè no se n'en surti, ja és digne d'admirar.
0: Vols que analitzem el partit d'avui a les 9, França-Espanya,
1: sí,
0: en quin moment arriben tots dos? Com veus, per exemple, la selecció francesa, que a més arriba amb un Mbappé màxim golejador del Mundial, i també estic veient per aquí que Olise, també el jugador de França, arriba com el màxim assistent també del Mundial.
1: Sí, bueno, lo d'Olise crec que és com lo de Lamine, Doku, etcètera, que no té nom per definir aquests jugadors. Com es sap moure entre línies, com entén la forma de regatejar, com veus el passeig, o sigui, té un ull clínic i una manera de fer les coses tan pulcra, tan tècnica, que és que t'enamora veient jugadors així, o sigui, disfrutes moltíssim. Clar, si el tens a la teva contra, doncs evidentment no, saps?
0: Sí, sí.
1: Però que és el que ens passarà avui. Però
0: serà el malson d'avui, eh?
1: Sí, però és que és màgia, és pura màgia veure jugadors així dintre el camp, com es mouen, la plasticitat que tenen. Clar, i és això, al final la millor defensa del campionat s'enfronta contra la millor delantera del campionat. Olise, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola, és que tenen sis titularíssims a la davantera, i no fica els sis perquè és impossible tenir un sistema d'atac amb sis atacants, però és que seria per ficar-los a tots. Que dius, és que Doué serà suplent de Dembélé, o Mbappé pot ser suplent de no sé qui, o Barcola pot ser suplent de... És que treuen a un i en fiquen a dos, i quan el defensa ja relaxa una mica fiquen en algú que és millor, llavors és impossible. Ara, que Espanya hagi de jugar amb por per això, no, perquè crec que han demostrat que són el millor equip, diguem-ne, del campionat, perquè no, o sigui, no només és la davantera de França, diguem-ne. França sí que en certes coses veig que no és tan equip com ho és Espanya o ho ha sigut Noruega. al final a Espanya són una pinya i crec que jugant com a equip en aquest sentit poden tenir més avantatge que els francesos. Per tant, per exemple, Pedri no ha tingut el seu millor mundial, no l'està tenint, i quan ha necessitat que Fabián, Unai o Rodri li cobreixin les esquenes o surtin a defensar-lo a roda de premsa, ho han fet. Inclús Unai està super agraït amb Joan García i Raya, perquè és que el motiven perquè sigui el porter número 1 de la selecció. I una selecció així, que es motiven tots entre tots, que no hi ha tanta enveja, diguem-ne, doncs es fa notar el canvi, es fan com a sensacions. Per tant, jo crec que Espanya en aquest sentit, com a equip, ve com a favorita. I per tant, si algú pot guanyar a França actualment, crec que és Espanya, i ja ho ha mostrat en les dues anteriors semifinals, tant a la Nations League com a l'Eurocopa. Espanya, per guanyar l'Eurocopa, es va haver de carregar a Alemanya, a França, a Anglaterra, i crec que no...
0: Sí, però vols dir que no és un error emmirallar-se amb aquests partits que ja han passat, no?
1: Sí, evidentment.
0: Perquè trobaràs una França totalment diferent, amb una competició totalment diferent i amb un context també molt diferent, no?
1: Sí, no ho dic que ho prenguis com a filosofia de partit, simplement com a referent de que no has de demostrar que ho pots fer, bueno, sí, si ho has de demostrar al camp, però que et mentalitzis de que ho pots fer perquè ja ho has fet en un passat. I no has d'achantar-te, perquè si vas amb la mentalitat de buf, és que jo com a defensa com puc parar tots aquests tios, no has de pensar així, has de pensar que tu has fet els mateixos mèrits que ells per arribar a les semifinals i que per això estàs allà.
0: Per tant, un dels punts febles de la selecció francesa seria aquests individualismes que pot tenir vers la pinya d'equip de la selecció espanyola.
1: És que és alhora una fortalesa i una debilitat. Fortalesa perquè saps que si Espanya t'ofereix un bon partit i és dominant durant tot el partit, França, la que tingui una, individualment et pot corregir aquest joc col·lectiu que no ha tingut durant tot el partit. Debilitat perquè molts cops, per exemple, si Espanya aconsegueix impulsar el seu joc i jugar al camp contrari, molts pocs jugadors tenen aquest retorn defensiu que potser necessiten per ajudar a defensar si Espanya t'està pressionant, perquè són jugadors molt bons i molt creatius en pilota i necessiten tenir la pilota, i si no l'estan tenint es desesperen, i crec que és un punt que ha d'aprendre Espanya per aquest partit, saber que França necessita la pilota, que els seus atacants necessiten la pilota per ser creatius, i que quan no la tenen es desesperen i surten els errors i es troben als espais. I després que França li costa molt més atacar contra un bloc baix i contra un esquema defensiu ben preparat que si li enfrontes un partit de tu a tu on deixes córrer a la seva davantera. Al final has de fer que tots els jugadors del teu equip ataquin junts, no deixar espais, estar ben replegat per dins i fer bé les basculacions, i a partir d'aquí minimitzar els errors no forçats que tinguis tu en pilota.
0: Et puc preguntar quin 11 posaries amb la selecció francesa?
1: Sí.
0: O vols que et digui quin 11 diu el diari AS i em dius si sí o si no i els canvis que faries?
1: Mira, t'ho dic i si vols després
0: a veure
1: comparem.
0: Si...
1: Vale?
0: Va, vinga.
1: Jo, a veure, crec que els refrans són molt savis. Hi ha un refrany que diu que si les coses van bé no les canvis.
0: No les canvis.
1: No les canvis. Per tant, el meu plantejament seria el mateix. Unai, Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, en aquest cas,
0: sí,
1: com l'anterior partit.
0: Correcte.
1: Rodri,
0: sí.
1: Baena, Oyarzábal, Lamín, i a l'altre centrocampista ara se m'han anat. Rodri, Fabián...
0: Olmo,
1: que és del millor del Mundial. I no tocaria res. I evidentment...
0: Has dit un per un, sí, del que diuàs.
1: És que al final és això, si les coses van bé, no te les canvis. I crec que, evidentment, Merino a la segona part ha d'entrar com a revulsiu, sobretot si es complica el partit. I ja està, no pots jugar... O sigui, tampoc el pots forçar a Merino com a titular, perquè també ve d'una lesió complicada, que ha estat inactiu molts mesos, i crec que entén perfectament el seu rol. Per tant, d'aquí que pugui jugar els 90 minuts, no, però que serà un jugador clau, evidentment, ja ho ha demostrat, I crec que a poc a poc sí que se li pot donar més minuts que els 10-20 últims, però per entrar de titular i potser forçar un jugador tan decisiu a la primera part quan no saps per on anirà el partit, millor no canviar res, seguir amb aquest model de joc, seguir insistint i sobretot ser més eficaços tant en percentatge d'encerts a passades com en minimitzar errors a camp propi, sobretot contra una selecció tan vertical, tan dinàmica i tan imparable com ho és França en atac.
0: No veig Pedri, que em sembla que també té algun tipus de molèstia o el volen reservar una miqueta, no?
1: Crec que no és molèstia, crec que simplement ho intenten tapar, que sigui per la raó que sigui, no està tenint el seu millor mundial. És que al final no sempre pots estar al 100%, ja ha fet una temporada, no ha pogut descansar. Pedri té moltes qualitats bones i notables i excel·lents, però el físic és algú que ha de treballar potser encara una mica més, perquè ja veiem que molts partits decisius amb el Barça, a partir de donar-ho tot, al minut 60 ja estava fos. I crec que el no tenir vacances encara, jo que sé, el clima, alguna situació personal que no sabem, l'està frenant una mica d'aquest nivell al que ens està acostumat, però també és un jugador molt jove i segueix sent un jugador i segueix sent una persona. Per tant, està en un Mundial, s'entén perfectament que no tingui el dia, però si no el tens, no passa res, ja tens companys i per això sou un equip que et pot cobrir les esquenes en aquest sentit i no passa res.
0: Estem veient que la selecció repetirà un 11 inicial amb els noms que tot indica que anirà cap aquí, veurem després si hi ha algun tipus de canvi o no, però veient que hi ha l'11 inicial que es repeteix amb els dos últims partits, per exemple, i veient les dinàmiques de l'entrenador del De La Fuente, que fa canvis amb jugadors revulsius, que com ha passat dues vegades consecutives amb Miquel Merino, et fan un gol en els últims minuts, com a seleccionador francès, això et juga a favor o no? Perquè com a aficionats podem intuir una mica això, no? Aniran a jugar, no?, la selecció espanyola, i si no, faran canvis i a veure si Miquel Merino fa el gol que acostuma a fer en els últims minuts.
1: Sí,
0: pot donar una mica de pistes allò a la selecció francesa per afrontar un partit d'anar poder de menys a més o... no ho sé.
1: De fet, a veure, crec que evidentment com a seleccionador francès, quan veus els jugadors que tens i el que són capaços de fer, inclús com que et relaxes, no? Perquè tu els hi pots ensenyar el que sigui, però saps que al camp ells són creatius i molts cops no els hi pots dir per on van, perquè tu no pots demanar a Mbappé jugar per aquí, jugar per allà, o a Lissé jugar per aquí, jugar per allà, perquè són esperits lliures. I al final crec que també et relaxes, no? I jo vaig veure en l'altre partit que ja anaven 2-0, que sí que és veritat que després del segon gol es van relaxar una mica, no? Com que marquen, es veuen superiors i quan ja han fet la seva feina no pensen que l'altre equip pugui remuntar la situació per la qualitat que tenen ells mateixos. Llavors jo crec que això també és un pur a favor d'Espanya, que si toquem fusta, no sigui així, van empat o necessiten un gol en els últims minuts pel que sigui, que esperem que no sigui així, Espanya té aquesta capacitat i França potser sí que es veu una mica més relaxada en el sentit de que, bueno, ja ho tinc tot fet, estem a tocar del minut 90, em relaxo una mica, quan Espanya té aquesta capacitat, com ha demostrat, de sentenciar un partit en pocs minuts del final.
0: Vols afegir alguna cosa més sobre... Et veus en cor de fer una porra?
1: Et tornaré a dir 2-1.
0: A favor d'Espanya.
1: Sí. Però serà un partit molt, molt disputat i veig que és un partit que s'anirà...
0: De pròrroga,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no m'agradaria gens, però sí, el visualitzo, sí. I després m'agradaria apuntar també que hem comentat rols de molts jugadors, però no hem comentat el de Cubarsí. I és que m'agradaria apuntar que està fent tan gran mundial també pel rol que està assumint, no? Diguem-ne que Cubarsí està sent un dels millors centrals, primer per la companyia que té, per l'aport i per la confiança que li està donant jugar amb un central veterà al costat, que potser això no passa tant al Barça, i després pel rol que li toca assumir, perquè Espanya no juga amb una defensa tan adelantada com ho fa el Barça, i això li permet ser una mica més creatiu o no, un defensa no tan corrector. M'explico. Sap que ha de sortir a tallar els delanters i a guanyar duels, però després sap que com Espanya no juga amb una defensa tan avançada, després, si hi ha algun error col·lectiu de l'equip, no ha de recórrer tants metres a l'esquena, ja. Ni ha de ser aquest últim jugador, ni ha d'estar pendent de fer una falta, de si és últim home, de que em guanya l'esquena, de córrer endarrere, de... que molts cops ha perjudicat el Barça en aquest sentit i s'han quedat sense un defensa, no?
0: És a dir, pot arriscar més perquè té més suports darrere.
1: Exacte,
0: no?
1: Té més suports darrere, sap que té un central tan veterà com Laporta al costat, que els seus companys fan molt bons retorns defensius i que en un moment se't pot plantar Rodri i incrustar-se entre centrals, i té aquesta confiança de, un, estar envoltat de més jugadors veterans en aquests sentits, dos, de que sap que els seus companys estan aquí perquè ell no hagi de ser l'últim home en arreglar una errada defensiva del propi equip, i tres, perquè té aquesta llibertat de poder-se quedar més enrere, d'anar al tall, d'anar als duels, perquè sap que hi ha algú que li cobreix aquesta esquena si se li en va el seu atacant, i després que és això, que no ha d'estar tota l'estona pendent de córrer endarrere, i sobretot en un partit com el d'avui, no? que
0: sí, sí, clar.
1: Sí, com li donis un metre a Mbappé o a Olise, és que estàs moltíssim. I per tant crec que, bueno, en aquest sentit Flick hauria de prendre nota, que al final cada entrenador té el seu estil i model de joc, però si estàs veient que un dels tres centrals és un dels millors, per no dir-te el millor central del campionat més important del món, i és pel model de joc que se li està plantejant i aquestes incògnites al seu voltant, potser tenir-ho en consideració, no?
0: Aquest suport no el tenia amb Íñigo Martínez?
1: Sí, de fet sí. Sí.
0: Recordem que amb Íñigo Cubarsí també va fer una molt bona temporada.
1: I no significa que no hagi fet bona temporada aquesta,
0: no,
1: tot el contrari.
0: Però que s'ha notat.
1: Sí,
0: no?
1: Però els factors, tots aquests factors que l'envolten en el joc, que li poden acabar de fer sentir a gust, són aquests. Jugar amb un central més amb més experiència al seu costat, després que sap que no ha de ser l'últim central en recórrer tots els metres per recuperar una posició defensiva i un error defensiu propi, d'estar envoltat de jugadors que sap que li cobriran les esquenes i de no estar recorrent 60 metres cada cop que l'equip rival li tira un desmarc de ruptura. Per tant, crec que és un factor també a tenir en compte.
0: Mm-hmm. L'altra semifinalista és Anglaterra-Argentina. Molt ràpidament, com veus el duel i algun favorit?
1: Crec que Anglaterra.
0: Anglaterra favorita.
1: Sí, perquè... Bueno, no caurem en la típica de dir que Argentina ha tingut el quadre fàcil, perquè al final no depèn d'ells el resultat de les altres seleccions perquè li hagi tocat aquest creuament a les eliminatòries, però diré que seleccions com Anglaterra o com Espanya, a l'haver d'enfrontar-se a rivals a priori més a la teva alçada, potser venen amb una mica més amb aquest punt competitiu posat, no?
0: Mm-hmm.
1: I a part Argentina, que no és per menysprear, evidentment, el joc que ha plantejat Egipte, ni molt menys, perquè ja et vaig dir aquí que a mi Egipte, el Mundial que han fet m'encanta i m'ha encantat veure'l, i ja et vaig dir dos o tres noms de jugadors egipcis que eren diferencials. Però bueno, amb una selecció que Argentina hauria de ser a priori favorita, van haver de remuntar 3 gols contra Suïssa, s'han anat a la pròrroga i gràcies a que han jugat amb un home menys els seus rivals i sense estar exempts de polèmica. Per tant, no noto una Argentina amb aquesta aura de campiona com l'anterior Mundial. Li falten moltes coses. I si a l'equip Messi no està endollat, o a Messi el veus una mica fluix, o a Messi el veus amb el cap ajupit, els altres no faran res. Aquí és com està Messi. Messi està motivat, Messi creu que guanyarem, doncs anem. Si veus a Messi que no li surten les coses, que no dirigeix la paraula, que no... Si Messi no té el dia, Argentina no té el dia.
0: Mm-hmm.
1: I això és així. I crec que ho passarà molt malament si no comencen a plantejar un tipus de futbol que no només passi per Messi.
0: Com està fent el Mundial Gordon, aquest últim fitxatge del Barça?
1: Crec que ha anat de menys a més, també. Va començar una mica fluix en quant... no era tan participatiu, no s'atrevia tant a encarar ni aquest recorregut físic al que ens té acostumats i que per això el Barça l'ha fitxat. Però bueno, en els últims partits ha estat en la majoria dels partits assistent. Va assistir a Bellingham en un dels gols que va marcar i va assistir a Kane en els dos gols que va marcar a octaus de final. I a mi em va agradar molt com s'entenien en l'altre partit, fixa-t'hi, Gordon i Bellingham. S'entenen superbé. Uh-huh. Tenen una connexió de quan tu entres, jo et dono espai, sé on et desmarcaràs, et tiro el passe, si tu no encares encara jo, no sé, tenen una química que m'agrada molt.
0: Això vol dir que el Barça haurà de fitxar Bellingham?
1: T'imagines? Bombazo de l'estiu. No, però s'entenen molt bé i crec que, bueno, i a part que tenen un davanter referència com és Kane, que també si, bueno, quan entra en contacte amb la pilota, diferencial, perquè saps que el 90% de les ocasions serà gol, i quan no, sap que et fixarà els dos centrals i que tens espai per les bandes per atacar. I bueno, sí que he vist un Gordon més encarador, més físic, més pressionant i bueno, un jugador del que ara sí que està fent una mica nom del que s'esperava.
0: Mm-hmm. Argentina, suposo que també l'enfoc estarà en Julián Álvarez, que de moment va marcar en l'últim partit.
1: Sí, va marcar l'últim partit, ja va ser titular.
0: No està sent revulsiu tampoc.
1: No, és el que vam dir, que sembla que tingui el cap per una altra cosa. Ara sembla que en aquest últim tram del Mundial sí que està fent alguna cosa més, no? Perquè al final va marcar...
0: El gol va ser maco, sí. No? Va
1: sí.
0: Ser...
1: Sí.
0: És maco de veure'l, però un gol al Mundial tampoc...
1: No, sembla que estigui acabant d'agafar confiança per l'anterior partit i pel gol aquest, però una confiança i un nivell que arriba molt tard i que tampoc està ni molt menys al nivell que se li hauria de demanar a un jugador com Julián, i al final això perjudica a Argentina, a l'Atlético i a qui el vulgui fitxar, perquè és un jugador diferencial i que la teva selecció campiona del món depengui d'un jugador que és el seu últim mundial, doncs... serà complicat el post.
0: Vinga, doncs el partit d'avui a les 9, cadascú el podrà veure des de casa, però Mataró ha confirmat que hi haurà aquesta pantalla gegant al Parc Central, com vam fer també amb la final de l'Eurocopa. Per tant, doncs, un espai ampli per seguir doncs, amb un bon ambient. No? I sense cap mena d'aldarull.
1: Esperem.
0: El partit de la selecció. Per tant, tu pronostiques
1: 2-1.
0: Una final a Espanya-Anglaterra.
1: Sí, la mateixa de l'Eurocopa.
0: Bueno, ja has anat dient aquí que hi ha molts inputs que s'han anat complint respecte a
1: sí,
0: aquesta competició, no?
1: No ho agafarem ara.
0: No ho agafarem.
1: No ho agafarem.
0: No ho veus tan clar, no?
1: Perquè, bueno, si Espanya passa, pot ser o que repeteixi la final de l'Eurocopa o que es jugui aquella finalíssima que mai es va arribar a jugar.
0: Mm-hmm.
1: Llavors veurem i confiem sobretot en què passin.
0: Ho veurem, 2-1. Ho veurem. I ja per anar acabant, si vols, no sé si fitxatges, com està el
1: sí,
0: tema.
1: Bueno.
0: Veig, per exemple, mira, deixa'm dir-te, Marc Bernal és el blaugrana que vol l'Atlético de Madrid. Sona per Mundo Deportivo. Què més veig per aquí? Veig Casado, es veu que també espera una oferta milionària, no sé si del PSG o alguna cosa així. No sé, ara l'he perdut, la notícia. Però vaja, i així a nivell d'entrenadors, el Chelsea ha fitxat a Xavi Alonso, no?
1: Sí, ja ho vam confirmar, debut amb el club londinense. I bueno, i primer partit de la Lliga Anglesa, Arbeloa a Xavi Alonso. Arbeloa ha fitxat pel Fulham,
0: sí.
1: Equip de la Premier, i el seu primer partit és contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, partit interessant per inaugurar la primera jornada de Premier. No, crec que no és el primer, però la primera jornada en general.
0: Mm-hmm.
1: I després fitxatges, home, el Barça ha fitxat a Karim Adeyemi del Dortmund. Sobretot perquè crec que la sortida de Ferran està pròxima també, rumbava a París.
0: Mm-hmm.
1: Llavors no està confirmat, veurem què acaba passant. També està a punt de fitxar una perla del Brujas a posta de Deco i encara reforça més aquesta posició d'extrem. Veurem quina és l'estratègia de Flick al fitxar tres extrems i a veure com ho compagina dintre del camp. i a veure quina sorpresa ens té en el seu plantejament del joc. Veurem també què passa amb Casadó, que crec que també apunta en Narsen. I després sonava Koundé pel Bayern. No sé fins a quin punt serà veritat també, perquè els bàvars necessiten vendre també abans de fitxar un lateral dret. Però bueno, el mercat encara està actiu, el Madrid també s'espera que faci algun fitxatge més i algun d'ells pot ser una bomba. I bueno.
0: Això he dit, Gavi era Casadó, que em sembla que també sona per algun
1: sí.
0: club d'aquests.
1: Sí.
0: I de l'Aràbia Saudí i coses així.
1: Estaven pendents fa mesos d'una oferta del Mònaco, igual que l'operació Ansu Fati, però com que s'ha enfadat una mica, i llavors esperen que potser Aràbia faci algun moviment, veurem. Ell es vol quedar, però si realment el club no li donarà minuts ni li trobarà el lloc que necessita, doncs ha d'anar on pugui jugar i desenvolupar el seu futbol. Llavors Adeyemi veurem com encaixa el Barça, Gordon veurem com encaixa el Barça, el Promesa del Brujas veurem com encaixa el Barça i Rafinha a priori serà siguent jugador del Barça.
0: Home, va dir Laporta aquesta setmana que es queda.
1: Que és clau.
0: Bueno, que no
1: sí, sí.
0: tenen pensat vendre'l.
1: Per tant, jo crec que el que plantejaran serà Gordon de nou, Rafinha banda esquerra, la mínim banda dreta, suplent de Rafinha serà Adeyemi, i bueno, hi veurem amb l'altra perla què passa finalment. I si no sé com ho encaixarà, perquè clar, de moment no ha fitxat a cap nou i Ferran sona per al Paris Saint-Germain, llavors veurem. I s'espera que el Madrid també faci un altre moviment important.
0: Però el Madrid ha de vendre primer, no? No pot...
1: Sí, clar, hauria de vendre algun jugador primer, com... Bueno, sonava Camavinga, que l'estaven oferint. Mendy i Rodrigo no, perquè estan lesionats, per tant, fins que recuperin no poden comptar amb una venda seva, però potser amb un jugador de més nivell. A priori Vinícius no hauria de ser, perquè sembla que estigui més a prop la renovació, però bueno, veurem fins a quin punt, perquè de moment no ha renovat. I l'Atlético de Madrid que ha fitxat a un dels jugadors que havia plantejat Mourinho pel Madrid, que és Morten Hullman, centrocampista de l'Sporting, molt dinàmic, molt vertical, molt físic, i bueno, hi veurem també com encaixa les ordres del Xolo.
0: Creus que el Barça donarà alguna sorpresa en algun fitxatge al que resta d'estiu?
1: Bueno, crec que sorpresa ja ha estat Gordon i Adeyemi, que ningú se'ls esperava.
0: Sí, però ningú en parlava d'ells.
1: No, per això, al final han sigut sorpresa ja. Més bomba que això només pot ser Julián.
0: Ja.
1: Però que al final ja és un crit a veus, no? Al final, si no es dona, doncs serà per temes econòmics, i si es dona, doncs dintre el que cap ja ha sonat durant fa temps. Per tant, crec que les sorpreses en quant a l'entorn blaugrana ja han passat, que han sigut aquests jugadors que ningú tenia al radar ni els tenia presents. I jo crec que la incògnita més o la sorpresa serà com encaixen quatre extrems dintre d'un plantejament ofensiu. Què vol Flick? Home, si els ha fitxat i realment ha donat el seu vistiplau és perquè realment els hi troba un puesto a cadascú.
0: Ho deu veure, sí.
1: Ho deu veure, perquè si no, no té sentit que et reforcis amb tres extrems esquerres. Però bueno, a partir d'aquí veurem com encaixa, i també que és la primera vegada que jugaran junts i que al final han de potser assumir un rol al que no estan acostumats, perquè Gordon, si ha de ser el nou del Barça, sí que és veritat que ha jugat en aquesta posició, però per ser el killer que necessita l'equip blaugrana tampoc sabem si estarà en aquest nivell d'estàndards. Bueno, tant Barça com Madrid tenen una plantilla molt nova i veurem com... Bueno, el Barça, molt nova en atac, em refereixo.
0: Sí,
1: després
0: sí.
1: El Madrid amb més línies, i veurem com acaben de carburar. Sí que també he escoltat que la primera jornada de Lliga s'aplaçarà per aquests equips que tenen una gran part de la seva plantilla a nivell de semifinals del Mundial, perquè si no arriben molt justos i no poden tenir les tres setmanes reglamentàries de vacances. Per tant, en aquest sentit, doncs bueno, bé que els jugadors descansin.
0: Només s'aplaçarà pels equips o la competició en general?
1: Crec que pels equips que arribin amb un percentatge important a semifinals. Mm-hmm. Ara t'hauria de confirmar, però bueno, pels equips del Barça i Madrid suposo que Cucurella també, i que Mbappé i aquesta gent també tindran
0: clar.
1: més minuts de descans. Per tant, són jugadors que al final no pots comptar amb ell fins a l'últim tram de pretemporada i veurem què passa.
0: Clar, és que estava pensant ara que tant l'aficionat del Barça, del Madrid, hauran de tenir paciència en aquest inici de competició.
1: De l'Atlético també.
0: De l'Atlético. Vull dir que començaràs una competició amb uns mundialistes que han tingut el seu paper, que hauran de descansar, i que el bloc de l'equip no ha tingut temps per adaptar-se, no?
1: Arsenal, Atlético, bueno, molts equips de la Premier en general, perquè al final si t'hi fixes en el partit que van haver d'Anglaterra contra Noruega, la meitat eren de la Premier, quasi. Tant Anglaterra com el Barça, com els clubs grans, tenen la sort de poder... Bueno, sort i no sort. No sort perquè els entrenadors volen comptar amb els seus jugadors quan lo abans possible, i més si són nous, per poder fer la pretemporada i començar a ajustar coses. I sort perquè són jugadors que t'estan jugant bueno, les últimes fases d'un Mundial que bueno, per ells és un escenari i una motivació gairebé insuperable. Per tant, per una part, malament. De fet, Mourinho ja va dir que volia que tots els equips en els que estaven jugadors seus perdessin per tenir-los lo abans possible. I per l'altra part, doncs bé, perquè per ells és un escenari i una motivació que no poden tenir de qualsevol altra forma. Però bueno, en qualsevol de les coses em sembla una bona iniciativa, perquè al final els jugadors han de descansar, han de carregar piles, que ja sembla que siguin màquines i que hagin de jugar tots els dies, i no és així. I han de desconnectar, disfrutar amb la seva família, tenir vacances, i després que bueno, ja es posin a les ordres del seu entrenador.
0: Lorena, comentem dimarts vinent com ha quedat finalment aquestes semifinals.
1: Correcte.
0: I veiem com s'espera la final del Mundial.
1: Parlem.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.

0: les que vindran.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes de ballar.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Que sí, que fa molta calor. Però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Maipo. La Festa Major de Sant Domingo ja escalfa motors a Argentona i aquest any ho fa barrejant la tradició de sempre amb propostes que prometen fer vibrar. Un dels plats forts serà l'Axis Show, un espectacle dissenyat exclusivament per la nit boja que connectarà de ple amb l'esperit dels Repicatruges. Al darrere d'aquest projecte hi ha l'argentoní Eugeni Buera, conegut artísticament com a DJ Axis, que a més arriba a la vila amb un nou èxit sota el braç. Fa només uns dies va llançar el tema Mama i Por, en col·laboració amb el cantant Kelly Isaiah, un artista que arrasa les xarxes socials. Avui seu amb nosaltres aquí a la ràdio l'Eugeni. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé, molt content de
0: Escolta,
1: tornar aquí.
0: Quin estiu se't presenta, eh?
1: Sí, eh?
0: No pares, eh?
1: Molt content, molt content. Es presenta un estiu molt interessant, sobretot amb l'espectacle que estem proposant. I jo estic molt content també això, amb la rebuda que està tenint el tema a la QB número 9, amb el Kelly. I sí, sí, un estiu molt... molt intens.
0: Per on vols començar? Perquè hi ha molta teca. El 26 vas presentar aquest tema, estaràs també a la Festa Major. Per on comences?
1: Bueno, si vols, pel tema. Bueno,
0: pel tema,
1: que
0: va.
1: És més proper, no? Que més proper.
0: Vinga, com ha nascut aquesta connexió amb aquest artista per publicar el tema Mama i Por i, que ha estat, i com ha estat, no?, una mica l'experiència de treballar amb aquest artista?
1: Bé, doncs jo el vaig obrir per Insta, com tots, però amb ell el que tenia molt clar era l'estil que anàvem a fer, perquè quan vaig veure la seva música sempre he volgut fer un afro house o un tema afrobeat, perquè és un estil que em flipa, i quan el vaig veure per Insta dic, uah, aquest noi és que 100% és això, i a part té un canta que flipes, té un estil únic, o sigui, és un tio brutal, o sigui, per mi és una joia de Catalunya ara mateix. I l'havia d'escriure 100% per fer alguna cosa, una cuba o el que sorgís.
0: Per tant, és una mica el modus operandi que tens,
1: sí,
0: de tirar canya a través de xarxes socials.
1: Total. Sí, sí.
0: I en general et responen o
1: sí,
0: costa?
1: Sí, no, solen contestar el segon cop.
0: A la segona
1: com
0: vegada?
1: El primer, no, després. Però et va bé la proposta, tal?
0: Vale,
1: llavors
0: diuen,
1: ei, sí, que no t'havia...
0: Primer no, suposo que xafardegen el teu Instagram,
1: clar,
0: o el teu compte.
1: Clar, jo crec que miren, sí, a veure...
0: I després diuen, bueno, més o menys la cosa va en sèrio, no?
1: Sí, total, sí, sí, sí. I llavors això, ell vam quedar a l'estudi d'un amic, d'en DJ Rulé, del club també, que té un estudi a Mataró, vam quedar allà, i allà doncs va sortir pràcticament tot el que és la lletra va sortir allà.
0: Uh-huh.
1: El que era la base, vam fer-la una mica així, a grosso modo, perquè també hi ha tres productors més, bueno, dos productors, som tres, i sí, sí, hem sigut tres per fer aquest tema, i això, o sigui, a la base es va fer després el que és l'estructura final que tenim fins ara.
0: Uh-huh.
1: I això és un tio brutal, o sigui, a l'estudi també flipes molt com treballa, és molt exigent positivament, o sigui,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: molt exigent, i mola molt això, perquè tots els detalls que ell veu o veiem tots, sempre és com ho hem mirat fins a l'últim... Potser les últimes cubes, tot el que ha sigut més hem fet, el tret, i et sembla bé? Guai, sí, em sembla guai.
0: Uh-huh.
1: I ell no, i ell em sembla malament aquest so que sona de funcionar tonteria, però dic, mola, saps? Treballar amb penya així.
0: Que suposo que també deu ser part de l'èxit de...
1: Sí, seguríssim.
0: De la seva carrera,
1: segur,
0: no? El
1: seguríssim.
0: El fet de ser meticulós i cuidar cada detall, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo en els enderroca un noi li vaig dir, hòstia, faré un tema segurament amb el Kelly Isaiah. I em diu, buah, doncs és exigent aquest noi, eh? I no sé què. I dic, buah, doncs a tope, millor, millor.
0: Sí?
1: I sí, sí, brutal.
0: Que,
1: sí.
0: De treballar amb ell, tu que ja portes un temps, però ets relativament jove amb el
1: sí,
0: projecte, quina experiència o quina vivència o què n'has après de la seva manera de treballar o de veure el món actual de la música?
1: Sí, mira, ell una cosa que m'agrada molt és que no té por això, a dir-te això em sembla una merda, saps? Així és una cosa que valoro molt d'ell,
0: uh-huh,
1: perquè a vegades és com que fa por, no? Potser com ficar-te en la part creativa d'algú, poder penses, hòstia...
0: Uh-huh.
1: Algun cop han enviat coses que dius, hòstia, a mi no m'acaba gaire, però clar, potser et sap greu com dir, i potser això no ho veig.
0: I
1: són canvis que estàs 3 dies per fer-los, eh?
0: Yeah.
1: I ell te'ls diu igual,
0: uh-huh,
1: i dic, és que sí, realment sí, tio, o sigui, tens raó i s'ha de ser així, perquè el tema...
0: Però t'ho diu així o més suau?
1: No, m'ho diu superbé.
0: No,
1: o sigui, primer
0: no,
1: tot, una cosa
0: no
1: que ell m'encanta és que primer et diu, buah, Axis, primer tot, merci per la feina que estàs fent,
0: sí,
1: però no m'agrada gens això.
0: Va.
1: No m'ha representat gens això. I dius, vale, s'ha de superbé.
0: No, no, trobo totalment...
1: I això d'ell sí, m'ho quedo, sí, perquè mola. Mola molt perquè, bueno, el resultat de moment està prometent molt.
0: I és una cosa que t'apliques tu, que potser fins ara
1: sí,
0: et costava més...
1: Sí, costava més, com
0: dir,
1: entrant als
0: no,
1: seus mons i dius, hòstia, tampoc passa res i... De moment el resultat és que el tema ha agradat moltíssim. I ell diu, és el tema que menys esforç he posat en promoció. Perquè diu, jo això ho veig un tema de l'Axis i jo estic dins.
0: Clar.
1: I diu, només força molt en promoció i el té el top 3 o 4 més escoltats ja de moment en quant a impacte que està tenint. I o sigui, el Kelly està super content perquè diu, joder,
0: té molt de mèrit. Ell ja té una, té molts seguidors a les xarxes, sí, més de 90.000 a Instagram. I obrir aquesta porta, no? Per tu també...
1: Sí, ha ajudat moltíssim.
0: Ajuda, no?
1: Sí, sí, sí. Han sortit dues col·laboracions gràcies a fer el tema amb el Kelly, perquè és com que no ho han contestat i he dit, ah, doncs... Pues, que sàpigues que també estàs convidat a fer una cuba i guai, guai. Sí, sí,
0: amb el projecte Cube Studio, com a productor, fins ara has estat tu sol? Entenc?
1: Sí.
0: O has tingut alguna col·laboració?
1: No, hi ha hagut molta gent sempre.
0: Sempre
1: sobretot
0: hi ha
1: molta gent. La part de mix i màster, la mescla del tema i la masterització, sempre hi ha hagut algú.
0: Però a nivell de producció, diguem, has estat...
1: Producció sí que en algun, per exemple, el de la Jules hi havia el seu productor, el Genís, que va interferir molt, o sigui, va ajudar molt. I també en el del Subli també va ajudar el seu productor. I aquí està, espero... No.
0: Perquè al final la figura del productor, o, què és el que fa? Porta una mica el seu punt de vista cap a on ha d'anar la,
1: bueno,
0: la
1: sempre
0: cançó?
1: Sempre són els productors que han treballat tot l'àlbum i tot el projecte d'aquests artistes. Llavors, ells com que et donen aquesta...
0: Saben com volen, com vol sonar allò.
1: Exacte.
0: No?
1: Per exemple, la Jules té uns, bueno, uns vocals, efectes de veu així com distorsionats que jo no els hauria posat perquè no em van sortir. I el Genís va dir, hòstia, això a la Jules li pega molt. O en el Subli, en el Subliminal. A la intro sona com una veu molt greu d'un efecte que ell va dir, hòstia, això crec que és Subliminal, l'estil, no? El so. I això mola perquè es donen aquesta... Mantenen com el que, com es diria, el repertori d'ells.
0: Yeah.
1: Que quedi integrat també, saps? Llavors això és el guai.
0: Aquí que has treballat, que en total heu sigut tres productors, tu i dos més.
1: Sí.
0: En quina part has pogut tu posar cullerada, diguem?
1: Sí, jo el que he fet és tota la base, com la maqueta directament, i ells el que han dit és l'han agafat i potser han dit, mira, el baix que has fet el faig jo de nou igual com l'has fet, però amb un so diferent, perquè si més, doncs potser l'estil del Kelly. O un, per exemple, bueno, amb un vam fer trucada i vam proposar el fet de que el primer estribillo sigui doncs, sense res i després entri, saps? O sigui, aquestes propostes que crec que donen una volta al tema superguai.
0: La veritat que... El tema, a mesura que el vas escoltant, t'enganxa
1: més. Sí.
0: A mi, ja et dic que és dels que més m'agrada, tots m'agraden, però aquest to afro, no, en català, i aquest so d'estiu, la veritat que és molt xulo. Quins inputs vas rebent fins ara? El vau publicar el dia 26, em sembla, d'aquest mes,
1: sí,
0: de
1: sí.
0: Juny.
1: Crec que va rebre 7.000 visites en un dia, o sigui, en 24 hores. Va ser, o sigui, l'impacte principal va ser espectacular. Si la gent li va agradar molt, si abans ja feien vídeos i ja vam com veure, hòstia, sembla que això està anant bastant bé per lo que estic acostumat realment. I bé, si ha entrat a llistes guais, la penya se'l guarda, i això es nota molt i la gent pues, supercontent.
0: I a mesura que vas cuinant la cançó, no? Perquè tot té un procés de creació, tu ja vas intuint de que el que esteu fent ho petarà?
1: Sí, sí, jo sempre dic, pot agradar més o menys, això sí que ho noto, com... Veig molt, sobretot, si té públic ampli o no el tema. És a dir, si li pot agradar a ma mare o li pot agradar a la meva parella. Saps? O sigui, veig un ventall i dic, doncs potser això més per joves només i per una persona gran... O sigui, a l'hora d'ensenyar-lo a la gent, ja veig una mica... Perquè, si, per exemple, aquest tema és, jo crec que és el primer que li agrada tant a la meva tieta com a, pues, o sigui, a gent de 12 anys, 13, que he vist que els ha agradat el tema i tot. O sigui, el ventall d'aquest ha sigut molt ampli, ha sigut molt guai.
0: Estem notant un canvi de tendència en la teva sonoritat o no?
1: Sí.
0: En quin moment estàs ara del teu projecte?
1: Sí, mira, estic al final d'una etapa que volia com una etapa, una part del projecte. Jo, quan vaig començar-lo, dic que vull fer nou i a la número 9 fer un a veure com està l'assumpte. Fer una mica de crítica, a veure què estem fent bé, què no. I sí, ara la partida, o sigui, ara aquesta de fins a l'estiu ja està, o sigui, aquesta és l'última fins al setembre o octubre, no sé quan sortirà la següent. Però sí, estic en un moment de dir, vale, què estem fent bé, què no, que canvia una mica els videoclips. Per exemple, el videoclip del Kelly ja és un... Ens hem com avançat una mica a l'estil que volia presentar al setembre, una mica, amb tota la gent dins del videoclip, el fet de que sigui com un esdeveniment, no?, el videoclip també, i aquí anirà per aquí una mica la cosa a partir d'ara. I sí, la sonoritat, bueno, hi haurà algun canvi. També és com m'he mirat una mica què ha funcionat i què no. I també, sobretot, què m'he sentit més còmode també de produir. I sí, jo vull encaminar una mica més al nínxol, no?, de públic. Sí.
0: Dels nou volums del Cube Studio, de quin estàs més satisfet?
1: D'aquesta en diferència, però perquè...
0: És a dir, no sense menysprear els altres, eh?
1: No, que va, i tant. I no és perquè sigui l'últim, que sempre dic l'últim és el millor, el que més m'ha agradat, perquè no. Però mira, a mi, per exemple, el meu preferit, si no hi hagués aquest, seria el de l'Escorpio. A mi aquell em va agradar molt produir-lo perquè estava inspirat en un tema de Lady Gaga, i a mi em flipa. I aquell em va agradar molt treure'l, saps? Com dic, hòstia, un tema d'aquest estil. Però sí, aquest tema i el d'en Mato també va ser com... Jo el d'en Mato li dic molt de carinyo perquè és un tema que vam fer a casa meva. O sigui, tots els temes els hem gravat a un estudi, tot ha sigut molt professional. I el d'en Mato vam fer a casa, que no, quan ho vam gravar no es deia ni Cube Studio, el projecte era... Traiem el tema...
0: Així...
1: Com, sí, jo volia fer sessions, casolana. Però no sabia ni com fer-les, les sessions, ja. I ell és el que em va ajudar, de fet, a dir... Hòstia, m'agrada el teu projecte Axis, però quan escrolegi per TikTok... Clar. Vull veure't i dir, això és l'Axis, saps? Si ho fem a l'aire lliure o alguna cosa, crec que no... No et sabria reconèixer. I ell, en part, va fer molta petjada.
0: Creus que has aconseguit crear marca amb el Cube Studio?
1: Sí, jo crec que sí. Inclús et diria que falta una mica més de marca i tal.
0: Falta una mica més,
1: ara...
0: sí, home, clar.
1: Que és on ara anirem. Sí, d'estil i tal. O sigui, m'agrada molt el que és el projecte del Cube i tal, però potser el que veig és que ara, amb el del públic, que estem ficant els videoclips, crec que pot... com... Bueno, anar per un camí que m'agrada bastant la proposta. Sí, però molt content, molt content.
0: Eugeni, anem cap a la festa major a Sant Domingo, on presentes l'Axis Show com una de les grans novetats d'enguany. Què ens pots avançar d'aquest espectacle que has preparat expressament per els veïns i veïnes d'Argentona?
1: Bueno, doncs és un espectacle que portem ja dues setmanes amb tècnics i gent treballant-hi, ja. Perquè quedi una cosa espectacular. La sessió musical està molt pensada per la nit, o sigui, per l'estil de nit que és el dia 3. I bé, moltes ganes, moltes sorpreses, i crec que és el show amb diferència que em fa més il·lusió fer fins ara. Més que una garrinada, et diria, i tot, eh? Perquè el dia 3 hi ha com una màgia allà, que és només d'Argentona, i és guai, hi ha moltes ganes.
0: És la nit del dia 3, no? Hi haurà la nit boja.
1: Sí.
0: I després tocarà a tu posar aquest espectacle. Ha sigut idea teva? Com ha sigut aquesta sinergia fins que...
1: Sí, jo crec que ha sigut molt...
0: No sé si des de l'Ajuntament et van trucar i et van proposar, mira, volem que facis un tipus d'espectacle així, o com ha anat això?
1: Bueno, jo vaig anar-los a presentar la idea... I ells ja em van dir que realment ja tenien pensat una mica posar-me com a DJ aquella nit. El que no sabien era que amb aquest format. O sigui, no sabien que hi havia tot aquest format i els hi va agradar moltíssim. Llavors podria dir que ha sigut bastant per ambes parts, amb dues parts, la proposta de fer aquest espectacle a Argentona. Jo crec que per dues parts ha sigut... Hi ha hagut aquesta
0: sinergia, i
1: sí,
0: al final
1: total.
0: Tindrem la nit del dia 3. No ens pots donar més detalls de com serà?
1: No, perquè hi ha moltes coses que també s'estan acabant de triar quines i quines sortiran. Llavors, realment sé quin tipus de coses sortiran, però no sé com...
0: A on el faràs? Serà en un únic lloc o serà itinerant?
1: No, a la plaça nova, no,
0: a la plaça nova.
1: Sí, a l'escenari, sí, tot serà dalt de l'escenari.
0: Vale.
1: I sí, sortirà un mític que sempre surt a fer show, un saxo, això serà... Això ja és un clàssic del projecte, però sortirà d'una manera diferent, poder, saps?
0: Sortirà
1: o cantarà, o tocarà uns temes diferents.
0: Que és el que surt amb tu en els vídeos d'Instagram.
1: Sí, en Martí Serrano. Sí. I alguna cosa més, a veure què... Ara què sortirà.
0: Vinga, però la idea està ja pensada, i ara suposo que aquesta setmana es toca... Última una mica de detalls, no?
1: Sí, total. I preparar bé el setlist, sobretot. I a veure què tal la rebuda.
0: Per tant, és un show inèdit, no l'has portat enlloc.
1: Bueno, l'hauré estrenat abans a Dissantes, però ja et dic, seran diferents sempre, perquè a Dissantes potser ve una gent i a Argentona una altra, llavors.
0: El públic canvia.
1: També la sessió canviarà alguna cosa, o sigui, realment... serà únic, realment, sí, sí. Mm-hmm.
0: I aquí és l'altre tema que volia tocar, que el dia 18 de juliol també formaràs part o posaràs l'accent argentoní juntament amb Every Night, que presentarà el seu projecte Bon Vent a les dissabtes d'enguany. En primera vegada també t'estrenes,
1: sí,
0: no? Les dissabtes, què representa per tu estar allà aquella nit a Mataró?
1: També molt, molt top, perquè les dissabtes jo crec que és el primer cop que vaig anar a una festa major així de nit, perquè clar, Argentona sí que hi anava, però tan tard, i aquell any va ser el mateix que també vaig anar per primer cop a una d'Argentona, fins tard, però recordo molt les dissabtes amb Charango i gent molt guai que havia passat, i és un lloc que sempre he intentat la picar pedra. Si ara vaig al correu, no sé quants han de bomber i meus dient cada any, escolta, per tocar com es fa. I no, sí, sí, fa molta il·lusió també. Sí, sí, a part és una festa que m'agrada molt. Qui ho porta també són fantàstics i sí, sí, fa molta il·lusió.
0: Les dissabtes crec que serà com a donar el tret de sortida a les santes.
1: Sí.
0: Serà el 18 i després ja dona continuïtat a tot un programa.
1: Sí, sí, sí. És com el primer dia ja de mood, no?
0: Sí, sí, sí. Per tant, qui et vegi a les dissabtes amb aquest espectacle es podrà fer una petita idea del que portaràs per Festa Major.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquí a Argentona, no?
1: Sí, totalment. Serà la prova definitiva per fer-ho de 10 a Argentona.
0: I aquí a Argentona punxaràs música teva, serà una mica...
1: Sí, era una mescla, també som cap de que estic a una festa que al final doncs, ve d'un grup de versions abans, i sí, sí, serà al final, la sessió DJ serà, òbviament, el més important, i tot pensat perquè, doncs, perquè no sé si estic 2 hores o m'han de dir encara el total de temps, i sí, si sigui una sessió doncs, apta per tothom i s'ho passi tant al públic de la primera hora com al públic del tancament de la nit.
0: Tots aquests projectes, a més, ho vas combinant també, t'hem vist a través de les xarxes que vas fent roda per la comarca i municipis en les festes majors.
1: Sí.
0: No sí, pares, sí. Doncs, eh?
1: Sí, hi ha bolos també, que no són amb el CUP, però també estan allà, d'aquells que també m'agraden molt. Quan hi ha amb el CUP hi ha més pressió realment, i els altres són més de vas a passar-t'ho bé i també estan molt guais aquells.
0: Eugeni, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Recordem que et poden seguir a través de les xarxes, no? A través de YouTube, Spotify.
1: Sí, sí.
0: Amb DJ o sense?
1: Ara és Axis sol.
0: Ara és Axis,
1: sí,
0: perquè això per també m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sí, he canviat perquè Music, Axis, DJ... I clar, jo potser en aquell instant, a l'octubre, penso algú de Halloween, saps? Per l'esdeveniment que tenim de Necropolis, llavors vaig pensar que Music potser era massa... I hi ha moltes coses que penjo i llavors vaig pensar, mira, Axis i es queda així.
0: I ja està. I
1: amb moltes barra baixes, però això, si busques Axis...
0: I això per què, les barres baixes?
1: Perquè ja existeixen els Axis.
0: Ah, bueno...
1: Amb 4 barra baixes existeixen, jo, joder. Pues amb ta penya que es diu així.
0: Els hi has de dir que s'esborri.
1: Sí, estaria guai, eh? Hombre.
0: Que d'aquí només n'hi ha un i el tenim argentona.
1: Total.
0: Molta sort, felicitats per l'èxit.
1: Ai, moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé tots aquests shows durant aquest estiu.
1: Moltes gràcies.

Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Avui tenim un motiu d'orgull enorme pel nostre esport local i és que l'equip premini masculí negre del Club de Bàsquet d'Argentona es va proclamar campió de la Copa Poleva Tido, un torneig d'àmbit estatal de moltíssim nivell. Per parlar d'aquesta gran fita, dels detalls del viatge a Madrid i de com s'ha gestionat l'èxit amb nanos tan joves, avui ens acompanya a l'estudi l'entrenador de l'equip, en Rafa Prats, i un dels joves jugadors, en Jofre Casas. Bon dia a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com esteu?
2: Molt bé, sí.
0: Sí?
1: Molt bé. Aquí, vinga, preparats per explicar.
0: Quan va ser que vau anar a Madrid? Va guanyar el títol?
1: Va ser el 22 de juny, juraria. 21 de juny.
0: 21 de juny, dies previs a, sí, a Sant Joan.
1: Sí.
0: Ara que han passat uns dies, com aneu païnt l'alegria de... No només del títol, sinó de la temporada en general?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Encara tens aquella alegria...
2: Sí, sí.
0: Tu creus o no, Jofre, que vau aconseguir ser campions
2: no.
0: d'Espanya a la Copa Poleva?
2: No.
0: No t'ho no. creus encara? Doncs ja t'ho pots ben creure, eh? Perquè és ben cert. Heu estat campions, però quan vas començar la temporada, l'objectiu era guanyar-la? O n'havies sentit a parlar d'aquest campionat, Jofre?
2: L'objectiu era passar-m'ho bé.
0: L'objectiu era passar-t'ho bé. Això em sembla que l'entrenador hi té bona, bona culpa, no? Una mica dels missatges que vas intentant involucrar els jugadors. Rafa, una mica el balanç de la temporada com ha anat?
1: Doncs la veritat és que, bueno, somiat prèviament... Bueno, diria el mateix si haguéssim guanyat o haguéssim perdut, la veritat. Però els dos anys que jo he estat en aquest grup ha sigut una experiència que, bueno, em costarà oblidar. Més que res per sobretot per la... O sigui, semblaven adults aquests nanos. O sigui, quan entrenaven, sobretot, jo sempre explico el mateix, que en entrenaments sempre... Ells m'han demanat més, jo no els hi he demanat res de més, sinó ells, eren ells els que volien més i més i més i més, i una mica l'èxit ha sigut aquest, independentment de la victòria o no dels dos, bueno, de la Copa Poleva de Catalunya i la de Madrid, independentment em quedo amb el en què s'ho passaven bé, treballant al màxim, aprofitant al màxim el temps, i sobretot em quedo amb això i explico sobretot això.
0: Seria una mica la clau de l'èxit del que heu aconseguit aquesta temporada, diguem, la implicació de l'equip, no sé fins a quin punt molts d'ells són amics, són companys també de classe.
1: És que aquí és la història, perquè realment jo he portat molts anys, he sigut entrenador d'aquesta etapa de minibàsquet, que és el premini, que tenen 9-10 anys, crec, i he estat a diferents pobles, i he estat a Mataró, a diferents equips, i realment veure que d'un poble el 90% dels nens són del poble i aconseguir això amb aquesta intensitat i amb aquestes ganes i amb aquesta il·lusió, sobretot, és bastant inaudit. O sigui, a Madrid em preguntaven, però vosaltres esteu dins de Barcelona, no? O sigui, esteu a la ciutat de Barcelona.
0: No, o, no, no. On està Argentona, no?
1: O sigui, no és un barri, és un poble que hi ha al Maresme i no estem dins de Barcelona. I, hòstia, que mérito.
0: Uh-huh.
1: I dius, pues, la veritat és que sí.
0: Perquè els altres equips que participaven a Copa Poleva Estatal eren equips de capital?
1: Bueno, Granada, era València i Alcobendas, que és l'equip de formació de Madrid més potent. Sí, sí.
0: Uh-huh. I Argentona.
1: A
0: 30 quilòmetres sí. De Barcelona.
1: I això una mica els impactava, més d'una pregunta em van fer en el torneig. Sí, sí.
0: Anem, si et sembla, una mica al moment clau. Guanyar una final estatal per un marcador tan ajustat, em sembla que eres de 71 a 73, contra el Fundal Alcobendas.
1: Sí.
0: No? Uh-huh. Com es van viure aquells últims segons a la banqueta i quina va ser la clau per endur-vos la victòria?
1: Mira, prèviament al partit amb la meva parella, que és l'ajudant i entrenadora també, o sigui, estem en parts iguals, ho dèiem, no érem favorits. Nosaltres havíem vist l'equip, l'Alcobendas, i tenien un físic superior a nosaltres, tenien una qualitat similar a la nostra, i jo considerava que no érem favorits, que era una experiència per viure, per passar-nos-ho bé, que això ho vam aconseguir, però el fet de que l'Alcobendas potser no va perdre cap partit en, jo crec, en 2 anys i no estiguessin acostumats potser a competir tant, això ens va anar a favor. I nosaltres durant tot el partit vam estar per darrere el marcador, o sigui, tot el partit, i l'últim minut es van alinear els astres, el senyor va ficar un triple que ens va ficar per davant per primer cop el partit, crec, i vam saber-ho gestionar tot el minut, bueno, el van saber gestionar molt bé, la veritat. Vull dir, a mi em van deixar una mica sorpresos, ho parlem amb la meva parella i parlem del partit i diem, ostres, és que és idíl·lic.
0: Mm. Sí, sí. Jofre, com recordes aquest triple?
2: Com...
0: O va passar tan ràpid que ja ni te'n recordes.
2: Com que hi havia la pilota suelta i estava com al costat, recta la pilota, i vaig anar per ella i em vaig girar i no hi havia ningú en defensa. I vaig tirar el triple bar.
0: Clar, tot això són decisions que passen per mil·lèsimes de segon, no? Per què vas decidir tirar de triple i sense cap defensa al davant, acostar-te una miqueta i tirar de 2, no? Això es podria passar.
1: Bueno, podem dir que és un molt bon tirador.
0: És un molt bon tirador de
1: triple. La veritat és que sí.
0: Això volia destacar, això.
1: La veritat és que sí.
0: I per tant, amb aquest triple es va posar per davant.
1: Sí, amb aquest triple recordo que ens van posar per davant. Sí.
0: I ja el resultat no es va moure més? O...
1: Si es va moure va ser per algun tir lliure, que ells van fallar llavors dos tirs lliures.
2: Un tir lliure del Blaia, crec.
1: Val, i sí, es va moure molt poquet ja. S'ha de dir que un dels punts forts d'aquest equip és la defensa. Vull dir, en el bàsquet normalment, i suposo que també en el futbol i en tots els esports, lo important és fer bàsquet, fer gols i la part atacant de l'esport. Però de la forma que defensava aquest equip, els altres crec que no s'ho havien trobat mai. I no és una defensa agressiva en el sentit d'amales, sinó és una defensa de saber-se mantenir com si fossin nens adults, ja no nens tan petits.
0: O passa el jugador, o passa la pilota, però les dues
1: però ho feien amb saber-se col·locant, ho saben fer sabent-se col·locant, i això també és una de les coses que m'han sorprès molt aquests nens. Sí.
0: El format d'aquesta eliminatòria estatal era... Vau jugar contra tots? O hi havia com unes fases prèvies?
1: Era semifinal i final.
0: Semifinal contra qui vau jugar?
1: La semifinal vam jugar contra el Claret València i vam guanyar bé, però ens va costar per la diferència de qualitat dels equips. Jo crec que érem bastant superiors que ells, però ens va costar. Però sí que és veritat que ells eren físicament forts i això que deies tu de no passa l'home, doncs ho feien ells. Nosaltres som més de mantenir la posició i no fem excessives faltes. No sé si ho recordes així, el Claret, Jofre?
2: Sí, sí.
1: Així d'orillos, van ser d'orillos. I llavors l'altra semifinal era el Granada contra l'Alcobendas, que la vam mirar i bueno, jo crec que l'Alcobendas estava bastant per sobre. Van guanyar de 40 o 50.
0: Mm-hmm. Per tant, dels 4 equips que participaven, l'Argentona, clar guanyador, diguem, per la, no, l'estructura o per l'estil de joc, podríem dir.
1: Bueno, molt igualat amb l'Alcobendas, eh? Ells tenien dos nanos molt bons, eh? Quins números eren?
2: El 22...
1: Llavors 3, 7 i 5.
2: Sí, sí.
1: Eren realment... Físicament eren grossos, botaven molt bé, tiraven molt bé, eren competitius, i això els hi dona més mèrit a l'equip per lo que va fer, realment.
0: Mm-hmm. Jofre, quin és el partit que et va costar més o el que més et va agradar? El primer o el de la final?
2: El de la final.
0: És el que més et va agradar?
2: Sí.
0: Sí? Algun moment que recordis que diguis aquí hem vingut a guanyar?
2: No.
0: Veies el partit perdut en algun moment, a la final?
2: Sí, sí.
0: Sí? I com ho gestionau això emocionalment, no? És a dir, anar durant tants minuts per darrere del marcador i no de fallir, no? Allò que dius, és que no pot ser.
1: És que el tema és que ells aguantaven, o sigui, no es van posar més de 10 punts per sobre, o sigui, ells potser es van ficar 7, 6 punts i ells, pum, pum, martillo pilón, que els hi dic, i aguanten. I això els va fer amb la victòria, perquè si no es podrien haver deixat anar en qualsevol moment del partit, i no ho van fer. Mm-hmm. I és una de les frases que tenim dels 2 anys, que és no abaixar el cap. Davant de les adversitats, no abaixar el cap. i ho van aplicar. I els altres doncs, es van sentir entre les cordes l'últim minut i no van saber-ho jugar, o nosaltres ho vam saber defensar bastant bé.
0: Expliqueu-nos una mica com va sorgir la idea de participar en aquesta competició, perquè no és habitual que un equip de poble com el nostre es planti en un torneig d'aquesta magnitud. Com arriba aquesta oportunitat d'anar a Madrid?
1: Doncs mira, prèviament, a veure, el Premini és una etapa de 2 anys, llavors quan estàvem passant el primer any de Premini ja vèiem que era un grup competitiu, que estaria competint amb els millors de Catalunya segurament, no sé si guanyant o no, però el primer any ja es veia que era un equip molt competitiu. I a més era un equip llarg de número de jugadors, o sigui, hem sigut sempre 12 jugadors, i clar, té mèrit el fet de ser 12 jugadors i ser un equip competitiu i que cap nen es quedi per darrere. I això ja ho veies el primer any, i el primer any bueno, ens va costar bastant... Sempre hem tingut una rivalitat forta amb el Sant Cugat. El primer any vam perdre els 2 partits contra el Sant Cugat, que van ser els únics perduts del primer any. I el segon any doncs, vam guanyar-los 2 vegades a les lligues i a la final de Catalunya, a la final de la Copa Poleva de Catalunya, els vam guanyar de molt. Van fer el partit perfecte, els nanos, vull dir, va ser espectacular, vull dir, això es quedarà ja per la memòria. No fallaven, semblaven robots, vull dir, no fallaven. I vam guanyar de 50 a la final contra un equip que realment som igualats, de fet, perquè entenguis una mica la situació. Nosaltres vam guanyar la final de Catalunya de 50 i la setmana següent anàvem a Sant Cugat a fer l'últim partit de Lliga, que ja no servia per res. Vale. És raro, però va ser així.
0: No servia doncs, de res perquè ja la classificació estava ja estava tot venut, no? Sí. Que diríem?
1: No sé per què hi havia aquesta jornada de més, suposo per completar la Lliga. Doncs vam perdre de 30 nosaltres. Després de venir... O sigui, que et dona la idea una mica de que estàvem igualats. I van fer el partit perfecte a Catalunya i arrel de guanyar el de Catalunya doncs ens donava el pas per anar a Madrid amb les altres 4 comunitats.
0: Més enllà del partit, m'interessa també molt el viatge, no? Com va ser l'expedició cap allà? Perquè moure un grup de canalla d'aquesta edat amb les famílies a la graderia ha de ser una aventura d'aquelles xules. I no sé fins a quin punt el club va pagar alguna cosa, ara que no ens escolten, no?
1: crec que tenien una ajuda per part de la federació. Tenien una ajuda, ara mateix no conec molt, però sé que tenien una ajuda per part de la federació que van repartir per tots els pares i s'ha de dir que els entrenadors ens ho van pagar tot.
0: Competicions aquestes hi ha algun tipus
1: Hi va haver-hi una ajuda per part de la federació que la van repartir entre els pares i et dic, i els entrenadors ens ho van pagar.
0: I com ho vau fer per anar cap allà? Amb autobús?
2: Amb AVE.
0: Amb l'AVE, amb el tren?
2: Sí.
0: Tots cap allà?
2: Sí.
0: Tots junts? Sí?
2: Vies diferents, alguns.
0: Alguns què? Amb cotxe? Bueno, o avió?
1: Sí, bueno, va haver un parell que van anar amb cotxe. Sí, sí. Va un parell que van anar amb cotxe i els altres ens vam repartir en 2 horaris d'AVE.
2: Sí. Mm-hmm.
0: I fèieu convivència al mateix hotel, per exemple? Us vau posar d'acord? O cadascú anava... Els que van poder sí i els que no.
1: Sí, va haver-hi... Sí. Aquí va ser un tema ja més de pares. No, jo no estava a favor de la concentració, d'estar tots junts en el mateix hotel, els
0: allò
1: nens...
0: Allò l'estil Barça? No,
1: amb tan petits jo preferia que mantinguessin la rutina amb els seus pares.
0: Uh-huh.
1: I quedar a l'hora de partit.
0: Així perquè... poder posar menys pressió, no?
1: De fet, la meva parella em deia, sí, per què no anem tots en un hotel i ens en cuidem nosaltres? I jo no ho veia. No ho veia perquè... La nit anterior, doncs, vulguis o no, ja trenques la rutina de sempre,
0: clar.
1: Potser descansen menys, vés a saber. Jo preferia que estiguessin amb els seus pares, amb la rutina de sempre, i quedar prèviament al partit per jugar-lo.
0: Perquè, Rafa, ara em centro una mica més amb tu, entrenar jugadors de categoria premini en edats tan primerenques, no? Parles de 9, 10 anys aproximadament, deu tenir una part molt maca, però també de molta responsabilitat. Com es gestiona un grup tan jove per aconseguir que juguin amb aquesta intensitat i sobretot que ho facin tan, doncs, tan cohesionada, no?
1: Ja et dic, gran part del mèrit és d'ells, bàsicament, perquè ja et dic, he portat molts altres grups i sí que he portat grups competitius i tal, que sempre despunten 2-3 jugadors, però és que era un grup molt homogeni i realment molt competitiu que els hi sortia una mica de dins, però també a l'hora de competir i passar-s'ho bé entre ells i portar-se bé entre ells i no m'ha suposat gaire esforç, realment. Vull dir, ja et dic, o sigui, sí que m'ha suposat esforç pel tema de sempre donar-los el màxim, que sempre els explico als pares i a gent que em trobo que m'han exprimit. Jo no podia seguir amb ells l'any que ve. No podia. Vull dir, jo no podia més, ja. Vull dir, però en plan positiu.
0: Vols dir la temporada?
1: Sí, la temporada que ve. Jo tenia molt clar que, a part de que sóc entrenador que pensa que els cicles amb nens tan petits han de ser màxim de 2 anys, i no volia trencar, vull dir, no volia, i creia que han d'absorbir d'altres nens. I realment no m'ha costat dintre de tot el que m'oferien ells. Vull dir, ells, perquè entenguis un exemple, algun cop feia un joc enmig d'un entreno i em fotien bronca ells a mi, perquè feia un joc. I que no volien fer jocs. Que
0: home,
1: volien...
0: Rafa, ara no us posis a jugar.
1: No, ara joc no. Vull dir, vull seguir entrenant dur i vull seguir millorant això i allò i aquest moviment i la defensa. I una mica ha sigut el caràcter que han tingut durant els 2 anys i que m'ha sorprès més i que els hi agraeixo molt perquè, ostres, també m'han ensenyat molt ells. Mm. Jo he intentat ensenyar-los tot el que sé, però ells m'han ensenyat molt. Mm.
0: I parlant d'ensenyança, no? En aquestes edats de línia, és a dir, en aquestes edats la línia entre competir i la formativa és una mica fina, no? O molt fina. Al marge del trofeu i de l'èxit que heu aconseguit aquesta temporada, en quin missatge o quina lliçó de vida vols que es quedin els jugadors després de passar per l'equip?
1: Bueno, que es quedin sobretot en que per mi és important que aprofitin el temps. Vull dir, si es dediquen a una cosa, que s'hi dediquin amb ganes, amb il·lusió, però que no perdin el temps. Vull dir, si ells han decidit que els agrada el bàsquet, que aprofitin al màxim el temps, i ho han fet sempre. I ho he dit abans, independentment que haguessin guanyat o haguessin perdut, el missatge seria el mateix. El pensament és el mateix. L'únic que tenim la cirereta al pastís que és que ho hem guanyat tot. Vull dir, però no em quedo amb això. Mm-hmm. Em quedo amb que ells han tingut una actitud de, a vegades ho dic, semblen adults, però no, són nens petits que s'ho passen bé entre ells, que queden entre ells anar aquí al col·le d'aquí baix a tirar, i fan coses de nens, vull dir, no és que siguin adults, és que són nens, l'únic que tenen una responsabilitat dintre del bàsquet que sorprèn per l'edat que tenen. Mm-hmm. I jo em quedo molt amb la part formativa, vull dir, jo el que he volgut és que siguessin bons companys, bones persones, i dintre d'això que aprofitessin sempre al màxim el temps. Això és innegociable, o sigui, perdre el temps no. Mm-hmm.
0: Aquesta fita demostra la bona salut del bàsquet argentoní, el bàsquet formatiu de casa nostra. Suposo que el títol també premia l'esforç invisible de moltíssima gent. També ha sigut una temporada exitosa pel masculí, el primer equip, el Sots 25, per les noies aconseguint la permanència. Com d'important és per les seves edats emmirallar-se en categories d'aquestes, sabent que poden arribar a categories molt lluny, no? També.
1: Bueno, és clau que puguin tenir referents per sobre. Vull dir, ells segur que els encanta anar el dissabte a la tarda allà, veure el seu sènior i disfrutar amb ell. Vull dir, si no hi fos, ells es fixarien en altres coses. I no, realment el bàsquet argentona, almenys jo, amb aquests 2 anys que porto, jo veig que, ostres, que està fent molt bé les coses al club, i que espero que segueixi així perquè es veu llavors els resultats, i ja no només amb resultats, sinó amb formació de grups, amb formació de grups humans molt, molt, molt bons. Mm-hmm.
0: A partir del setembre, què, doncs, Rafa? Deixes la banqueta o no?
1: Bueno, d'ells sí, però jo segueixo
0: entrenant. Bueno, tu segueixes.
1: Sí. De fet, m'he liat a portar un segon equip, o sigui...
0: Opa. Això...
1: Sí.
0: Això són paraules més... Bueno, jo crec que et costarà més un segon equip que... No?
1: Bueno, no, perquè tinc el temps. Abans, amb la feina que tenia, doncs no tenia el temps i me les havia d'enginyar per anar als partits. Ara, amb el canvi de feina que he tingut, doncs tinc el temps per fer-ho i és la meva passió, és el meu hobby. Mm-hmm. Llavors, mira, he agafat els d'un any menys que ell, que són 2017, seran preminis també, de segon any, i un infantil.
0: Uh-huh. Qui agafarà el relleu? Sabem això encara?
1: Sí,
0: o...
1: sí, se sap, sí. Sí,
0: sí? Qui serà l'entrenador la temporada vinent?
2: L'Albert Illa.
0: L'Albert Illa?
2: Sí.
0: No em sona de res aquest... Cada setmana hem estat parlant amb ell, fent seguiment del femení. Bueno, em consta que és un bon entrenador.
1: Molt bon entrenador.
0: Molt bon entrenador.
1: Sí, la veritat és que jo m'he quedat molt tranquil quan m'ho van comunicar, perquè jo també volia que la transició sapigué veure d'allò, i el club la veritat és que ho ha treballat molt bé.
0: Per entendre una mica el format de la competició, heu aconseguit ser primers, no?, de la categoria aquesta temporada passada?
1: Que hi ha moltes fases de grups, o sigui, no hi ha una lliga...
0: O sigui, no hi ha un ascens o una cosa així? No hi ha com pujar de categoria? Com
1: no,
0: es fa
1: tu en aquestes categories tu t'apuntes segons el nivell, o sigui, el club diu a quin nivell ens apuntem, a nivell A, i a partir d'apuntar-te a nivell A hi ha diferents fases que et porten a nivell A1, i dins de nivell A1 hi ha la possibilitat d'aquesta d'arribar a la Copa Poleva. Però no hi ha ascens, o sigui, no hi ha conseqüència que el primer de l'any que ve serà a nivell A, no.
0: Ja.
1: Si el primer de l'any que ve pot competir a nivell A, doncs se l'apuntarà a nivell A.
0: Serà a nivell A, però sí. han estat campions de la categoria aquest curs. Jofre, l'any que ve què? Què faràs?
2: Entrenar.
0: Entrenar molt, no?
2: Sí.
0: Bueno, com fins ara, suposo.
2: Sí, sí.
0: No? Tu miraves a categories superiors del bàsquet?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Tu vols ser jugador de bàsquet del sènior? Quan siguis una miqueta més gran?
2: Sí.
0: Segur?
2: Segur.
0: Sí?
2: Sí.
0: Bueno, doncs a veure si estic aquí per quan arribis, que passaran molts anys.
1: Uns quants.
0: Han de passar molts anys, però mira, no seria la primera vegada allò que anem parlant amb jugadors. D'aquí 10 anys, no?, poden passar fàcilment. I parlem amb l'entrenador, en Jofre Casas, que ha estat el jugador més destacat de Copa Catalunya. Tu imagines això, Jofre? Això queda gravat, eh? Ja ho recordaré. Bueno, ara, escolta, toca descansar una mica o continuaràs jugant a bàsquet aquest estiu?
2: Sí, sí.
1: No paren. No paren. No, o sigui, jo és una de les coses que et dic. No paren. O sigui, no hi ha descans.
0: No t'agrada, o sigui, el futbol o futbol sala?
1: Res.
0: O vòlei o escacs o bàsquet?
1: No paren.
2: Bàsquet.
0: Bueno, està bé.
1: Sí, sí, no ho critico, no és una crítica, però és una descripció. No paren. És una passada.
0: A casa també? Fan bàsquet? També?
2: Sí. Sí.
0: Han trencat alguna cosa o no?
3: Bueno, alguna.
0: Alguna.
1: És el que té jugant
0: Són
1: pilota.
0: Són petits accidents.
1: Clar, és el que té la pilota.
0: I ja està. Bé, en tot cas, Rafa, Jofre, moltíssimes gràcies per venir avui a la ràdio. M'ha fet il·lusió conèixer-vos. Felicitats per l'èxit i res, que tingueu bon estiu i molt d'èxit de cara a la temporada vinent, encara que els vostres camins se separin, però que us vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per la invitació. Merci. Bye.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Avui, la nostra poeta és Teresa d'Arenys. Va néixer a Arenys, 1952, i va morir el 2024. Maria Teresa Bertran i Rosell fou, en el món de la poesia, Teresa d'Arenys. Poeta i narradora. Va guanyar el Premi Amadeu Oller l'any 1976 i el de la crítica Serra d'Or el 2018. La seva poesia combina el classicisme amb la modernitat. També destacà com a traductora dels Rèquiems de Reina Maria Rilke. L'any 2017 es publicà el volum de la seva poesia completa. Escriptora de profundes reflexions existencials. El seu compromís amb el país, la tradició i el català la va fer creadora d'una obra acurada on la llengua hi és viscuda simple i alhora precisa i rica. Sempre va treballar des de la discreció i sense deixar que cap tipus de pressió condicionés la seva creació literària. Llegirem uns quants poemes d'ella, començant pel que es titula Mai, un sonet. Ara ja no ho sabré, no sabré mai, si hi havia cap busca marcant hores en el temps aturat, dos quarts de mai, i en obrir els ulls perduda en unes fores, entre l'ésser i el son, sols una veu, dient, he donat hora al seu rellotge, senyora, ai, que la vida té un preu i una cabuda a l'espai en què ens allotja. Així, ja no sabré mai quin instant va esborrar el foc, l'aigua, la terra, l'aire, dos quarts d'enlloc, i sentim-me estadant d'un habitacle que no em pertany gaire, però vaig, pam a pam, reconeixent, cos del meu cos que m'atreu dolçament. I un altre sonet que es titula Com i que adreça, dedica a la seva mare Maria Rosell Torrent i que diu així. Com en un mas abandonat un gos que borda, com un ocell ferit en un carrer desert, com dins l'aigua estancada el cel falsament verd, així l'estrany l'isolament, la clamor sorda. D'himnes de comiat que m'esquincen el cor, ara que el teu final i el teu comens es toquen i les campanes de la vida ja no toquen per festa assenyalada, sinó per somni i mort. Abans de totes dues, el sol amb una rara fulgor va projectar-nos natura endins i enllà. Era èxtasi i exclam.

Sorra de la mar, que el mar avida. Quin vent s'endú records i records crida, fora del mut ingovernable fat, fins que la copa tardana ens abat amb aquell glob que enceta una ferida. Si ja t'ha fatillat, cor meu, reposa. Deixa't gronxar per la cançó de l'osa que trenca l'alba i sent el bevedor. Beguem de nou i celebrem la vinya, que un clarejar nacrat se les enginya per emparrar de pàmpols l'horitzó. Un altre sonet, molt freqüent en la creació poètica de Teresa d'Arenys, que ens parla d'un vell marí. Un vell marí és una foca de la mar Mediterrània, en perill d'extinció. Nocturn a marina. M'agradaria perdre'm ran de les onades, acaronant la pell d'un vell marí i en el llindar del somni beure vi quan me la tancen unes mans mullades. Lluna de nàufrags, dissortats vaixells, terres humides i el teu cor tancares. Algues llisquents, geranis, atzavares, m'emprovo sola un collaret d'ocells. Una àmfora reneix, vi pels amants que hi dormen de fa temps amb les abelles, descalça com la molsa, vinc, estrelles, camí de mar amunt, cançó d'abans. Callen el garrofer i la dolça ametlla, el vell marí damunt la sorra, vella. Ara, el poema Mediterrània, mar que la va acompanyar durant tota la seva vida. I diu així. Recita en versos en llatí tardà, o no seré la teva presonera. Despenja sobre meu la cabellera d'un ment humit. No penso somiar. Tampoc no sento cap desig i em va a cerco notar-te terra, més lleugera. Com més t'estimo, més m'ets estrangera. El teu infant es mor sense plorar. Se'n va tot sols entre ceps a temptar un déu, si hi fos, encara prou cruel, i prefereix per amant l'infidel, i es dona tot, vell com és, el forà. Avui, recita en versos, timonera, conta'm el que serà, el que se n'era. I ara, a l'últim dels poemes, que es titula Aigua amb anissos, també un sonet. Perta pels blancs camins de la nissada, que fort en mi em sé núvol encès, i el fum es cau a la fulla cremada, mal al poc temps que l'aire li ha permès. No em plaus tan dolç en l'hora tan salada, tan llis i las, tan insensible un res, et fas gripau amb la llum de l'albada, tens l'aire absent dels immòbils xiprers. Un collaret de negres, grans presagis, et compraré a la botiga, prenys de rialles, i ja seré un adagi per contar els nets quan tu, amb anys de menys, t'hauràs fet gran, esperant que jo vagi a rebre els reis amb un fanal a Arenys.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Adi, que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Ment.

0: Óscar Fernández.
1: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
2: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
1: Madrid, Tania Tàpia.
3: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots a 9 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
1: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
2: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
1: Tornem a Madrid ara amb Àngels Lafuente.
4: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
1: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
2: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
1: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem en minoria. Núria Peraire.
6: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
7: Arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
1: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
8: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
9: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Mitjà analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. Al Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'Espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que es reprèn amb la desena etapa.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits a la marxa.
1: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
1: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant però que la punta de calor serà demà.
0: Efectivament, demà sí, avui encara possiblement no rondarem la xifra dels 40 graus, podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp, ara mateix cap al Prepirineu ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que sobretot es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà amb aquesta influència clara de vent de sud que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre, dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
1: Gràcies, Néstor. Bon dia.
0: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però en canvi l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge la sentència?
12: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia que no hi veia cas. La sentència de 400 pàgines pràcticament descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per dos delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen els correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa i reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció, ara bé recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
1: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que a instàncies superiors l'acabaran corregint.
12: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts a portaveu, el Massaid manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
13: Esta causa tiene un único origen, que es, dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
12: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes que la sentència busca fer caure l'executiu. Feijó, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
14: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
12: Y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, parla directamente de Lofer.
15: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
12: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del pseudosindicat Manos Limpias.
1: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Àngels Lafuente, bon dia.
4: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà impedirà que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara: un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
4: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
5: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
4: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
16: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família, veu a la seva consulta més problemes de salut a causa de la calor i remarca a Catalunya Ràdio que el sistema sanitari s'ha de planificar.
17: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I evidentment tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses pels efectes de la calor. Per tant hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
16: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: Junts per Catalunya deixa el govern municipal de Girona a menys d'un any de les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i considera que les seves prioritats queden aparcades. Deixa Guanyem i Esquerra en minoria a l'Ajuntament. Girona, Núria Peraire.
6: Hola, bon dia. Doncs si Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts, assegura que des que va apostar per entrar al govern municipal sempre ha actuat amb responsabilitat i que han aconseguit avenços per la ciutat, però que ara ja no pot influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
18: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. I hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això avui doncs, prenem aquesta decisió.
6: Geis assegura que marxen de manera serena i que faran una oposició responsable. Amb la sortida dels seus 6 regidors, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. La sortida de Junts del govern serà efectiva quan s'aprovi un nou cartipàs municipal que per reorganitzar les àrees de les quals s'encarregaven els juntaires. Geis espera que tot quedi enllestit aquest mes. Està previst que l'alcalde parli aquesta tarda a 4:45.
1: Ara, però, la gran incògnita a la ciutat de Girona és si la consellera de Territori, Sílvia Paneque, marxarà en algun moment del govern de Salvador Illa per tal de repetir com a candidata del PSC a les eleccions municipals de Girona. Paneque va guanyar les últimes eleccions, tot i que no ha pogut governar. Avui se li ha preguntat del dret i del revés, però no ha volgut donar cap pista sobre el seu futur polític.
19: Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. I aquí estic, avui,
20: doncs avui, demà passat, i jo és que ja no sé com contestar-los la pregunta. Estic centrada en les meves responsabilitats de la conselleria.
1: Bé, i d'un ajuntament a un altre. Junts per Catalunya finalment reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El seu cap de files, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores de Junts han anunciat que no els seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastre.
21: Les dues regidores de Junts, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt a Aliança Catalana. Requesens ha desmentit en una compareixença que tot el grup marxi al partit d'ultradreta i que ella es manté com a regidora de Junts al grup.
22: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
21: Daza ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que la decisió s'ha pres perquè el projecte de Junts, amb què s'havia presentat la plataforma Més Cambrils, s'havia esgotat.
23: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
21: Daza ha atribuït al malentès la confusió entre l'acord de la plataforma Compromís per Cambrils amb Aliança, que és la que ha acordat unir-se, i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts. Daza ja va protagonitzar una polèmica a principis del 2025, quan Junts governava amb el PSC i l'alcalde socialista el va expulsar del govern.
1: Els comerciants que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet a Barcelona denuncien que les administracions no solucionen la situació econòmica que els afecta. Reclamen que els avancin diners, però els tècnics de la Generalitat, amb qui s'han reunit avui, no els han donat cap resposta concreta. Barcelona, Joan García, bon dia.
24: Bon dia, disgust entre els comerciants perquè diuen que no els han donat respostes clares a les necessitats urgents que expliquen que tenen. Alba Barrera, de la Clínica Dental, explica la petició comuna que han fet.
25: És que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? Poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
24: I Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi, es mostra contrariat amb la resposta que han rebut.
26: Com hem entrat hem sortit, igual. Respostes cap ni una. Com sempre, nosaltres ens hem de treure les castanyes del foc, hem de buscar els nostres advocats, els nostres gestors, tramitar-ho tot. I res, bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos.
24: La tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai, explica que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
27: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà tècnicament doncs, amb l'assessorament jurídic oportú perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
24: Tot això avui al Putxet, mentre segueixen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres els veïns sabran quin dia poden tornar a casa si tots els mesuraments han donat un resultat d'estabilitat.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la informació internacional. Més atacs dels Estats Units a l'Iran, que respon també amb força a l'estret d'Hormuz. S'han sentit noves explosions aquest matí en dues ciutats portuàries iranianes en l'últim episodi d'una confrontació que escala cada dia més, cosa que accentua també la pujada del preu del petroli a nivells màxims de l'últim mes. Donald Trump assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta mateixa nit, Jordi Baró.
28: Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva de forma intensa durant 5 hores territori iranià amb noves explosions també aquest matí. La reacció de Teheran ha estat atacar diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, atacs que han fet un mort i 8 ferits, i han disparat míssils també contra bases nord-americanes a Jordània i a Bahrain. Donald Trump ha amenaçat d'endurir els atacs i assegura que vol restablir el bloqueig dels ports iranians a partir d'aquesta nit i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
0: Well, we're taking over the strait.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
28: La batalla pel control de l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran fa pujar de nou el preu del petroli, avui al voltant d'un 3%, fins als $86 el barril de Brent, a màxims de les últimes 4 setmanes.
1: I mentrestant, a França, a París, exhibició de força en la desfilada militar més grans pels Camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar, la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i aliances. Destacant la d'Ucraïna, que per primera vegada ha participat en una representació en l'acte i ha estat especialment aplaudida al costat de 36 països més. Zelensky, Merz, Stammer o Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a París. Isabel Galí, bon dia.
3: Bon dia. Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent a Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
1: Més coses. Catalunya és un dels territoris de tota la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions consultades per Catalunya Ràdio en un informe de la Comissió Europea publicat avui. La demarcació de Barcelona, de fet, és l'onzena província europea amb més habitants, que més habitants guanyarà. La de Girona és la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies a Europa. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortuny. Mires, bon dia.
7: Hola, bon dia. A les comarques de Barcelona, l'informe projecta a l'any 2050 un 27% més d'habitants que ara. A la província de Girona, l'augment projectat és del 21%. A Tarragona, del 10%. I a Lleida, del 8%. Són increments vinculats a la immigració. I a l'informe, la Comissió Europea alerta que aquesta arribada de migrants pot pressionar els serveis públics i afectar-ne la qualitat en aquells territoris on s'espera un creixement demogràfic més elevat. Alhora, també diu que els nouvinguts poden ajudar a frenar l'envelliment de la població. L'estudi projecta un creixement poblacional més enllà de Catalunya, al País Valencià i especialment a les Illes Balears, que guanyaran un 28% d'habitants a l'any 2050. Les Pitiuses són el novè territori europeu que més creixerà i Mallorca el desè. Just per darrere ja hi apareix en onzena posició la demarcació de Barcelona. Aquests números a l'alça dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Baixarà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes.
1: Una macrooperació dels Mossos d'Esquadra vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius i s'han fet escorcolls a 5 municipis, principalment de l'àrea de Barcelona, Cristian Roldán.
8: L'operació deriva de la investigació d'un tiroteig sense ferits que es va produir al barri de la Mina el mes de maig i s'ha saldat amb 2 homes i una dona detinguts per tinença d'armes. Les detencions s'han dut a terme a Sant Adrià, Badalona i Terrassa. També s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell, una escopeta i 40.000 euros en efectiu. A més, també s'han fet entrades a domicilis de Barcelona i Maçanet de la Selva.
9: Policia!
8: En el dispositiu hi han participat 150 agents de la Divisió d'Investigació Criminal, la Unitat Canina, la Unitat de Drons i la Policia Científica. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions per frenar l'augment dels incidents amb armes de foc. De fet, a principis de mes, l'intendent de la Regió Policial Metropolitana Nord, Toni Rodríguez, ja alertava del repunt d'aquest tipus de fets.
4: No podem admetre que es pugui continuar expandint, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentat.
8: En el que portem d'any, la policia catalana ha registrat 65 incidents en què s'han fet servir armes de foc, 22 casos han acabat amb ferits i 7 amb morts. El darrer cas, el d'un menor assassinat al Parc de la Pegaso de Barcelona.
1: I mentrestant, entitats catalanes d'acció social denuncien que 40 dels 60 municipis analitzats posen entrebancs en els tràmits del padró. Un problema estructural que afecta consistoris de tots els colors polítics. A més, alerten que l'aplicació desigual d'aquest tràmit genera més casos de frau, com el detectat avui a Badalona, on s'han detingut dues persones per cobrar entre 500 i 1.000 euros per empadronar-se. Mar Riera, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Quins són els principals traves que posen els ajuntaments?
5: Són, sobretot, compliquen la possibilitat de demanar cita, demanen més informació addicional de la que marca la llei o fins i tot et reclamen un mínim d'estar del municipi per aconseguir empadronar-se. I quan ja has fet tots aquests tràmits, la resposta de vegades del consistori supera els 3 mesos màxim que estableix la llei. La situació encara es complica més si la persona no té un domicili fix, ja sigui perquè viu al carrer o està en una situació de relloguer. En aquests casos, una trentena dels 60 municipis analitzats directament no empadronen. Aquestes dificultats són un terreny fèrtil pels fraus i les màfies, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
9: I mentre no es compleixi la norma adequadament, crec que és una norma molt clara, evidentment continuarà existint el frau. I malauradament, el frau no és només aquelles persones que paguen per un padró. També hi ha frau en persones que volen escolaritzar els seus fills a la millor escola d'un municipi i també és frau.
5: El director general d'ECAS, Carlos Macías, recorda que empadronar-se és un dret i permet als municipis saber la seva població real per planificar així els serveis públics.
10: Empadronar és una obligació legal, no és una opció política ni una facultat discrecional de les administracions públiques.
5: A més, les entitats recorden que l'empadronament no atorga drets directes i reclamen criteris homogenis i vies accessibles per tothom.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. La Generalitat instal·larà sensors digitals a 6.000 quilòmetres de carreteres per tal d'anar preparant el terreny perquè puguin circular-hi els vehicles autònoms. Aquest nou sistema de digitalització servirà d'entrada per controlar millor el trànsit. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
11: Sí, es col·locaran sensors i sistemes intel·ligents a les carreteres que són de titularitat de la Generalitat per saber en temps real l'estat d'aquestes vies i el volum de vehicles. Per exemple, s'assegurarà que hi hagi cobertura 5G a l'interior de tots els túnels i s'ampliarà la xarxa wifi a les carreteres, una eina indispensable perquè a la llarga hi puguin circular vehicles sense conductor. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
12: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
11: Aquest nou sistema també permetrà planificar horaris d'obres, modificar la velocitat o establir restriccions al moment.
1: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescola. Reclamen solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per poder fer la prova pràctica. Lleida, Noelia Caselles, i un dels punts més saturats és justament Lleida.
13: Sí, aquí les autoescoles lleidatanes xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
14: No és la solució, no treballem una vegada a l'any, treballem tot l'any,
6: cada 10-12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
14: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
13: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen en el seu cas de camió. Va provar la teòrica al febrer.
15: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè ho feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys.
13: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
1: El tancament del parc de Collserola a Barcelona per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen. Els tècnics que en fan el seguiment han detectat un increment de nius d'estor i no descarten que estigui passant el mateix amb altres espècies. Collserola, Montse Poblet, bon dia.
16: Bon dia. A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
17: Curiosament, he hagut la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius. Ha hagut un augment en la nidificació.
16: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
17: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats. La Generalitat no ha otorgat el permís fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
16: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
17: Sí que trobo excrements, no masses, i abans es veia el revolcador, es veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
16: De moment no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per tal de retirar-les, perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Els regants al marge esquerre del riu Ebre han sectoritzat el regadiu al Delta per fer front a la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. El seu creixement s'ha produït sobretot per les altes temperatures i la persistència de la calor. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants.
19: Aquesta calor que ha fet el mes de juny mos està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que mos és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
18: S'ha dividit el Delta en 4 sectors i s'interromperà el subministrament d'aigua de forma rotatòria durant 3 dies a cada un d'ells. Es fa per assecar les parets i que sigui més fàcil retirar aquest llapó. Algunes zones dels arrossars, però, se'n podrien ressentir. Aquesta és una mesura excepcional que el marge esquerre es va aplicar durant la sequera del 2023.
1: Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses: soc on vull i, sobretot, amb qui vull.
30: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Als anys 60 era una professió d'èxit.
32: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
31: Però també estereotipada.
33: Necessiten empleades dòcils.
34: Però també una certa disponibilitat sexual.
35: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
36: Era realment insultant.
37: Nits sense ficció. Vola amb mi. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
38: Cada any, més d'1 miler de joves fan 18 anys sense suport familiar.
0: A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
1: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de dos quarts. 80 professors de català a l'estranger es reuneixen des d'avui a Barcelona en el 40è aniversari de les seves jornades internacionals. La trobada busca consolidar una xarxa que ja compta amb 130 universitats i 4.000 alumnes cada any a tot el món, Montse Mas.
2: La cita coincideix amb el centenari dels estudis de català a Liverpool i l'estrena el curs vinent de nous centres a Montreal, Pequín i la Universitat de Yale. Així n'ha parlat a Catalunya Ràdio Josep Anton Fernández, director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza l'encontre.
3: Aquesta xarxa universitària fa molts anys que existeix. I aquest aniversari de Liverpool, una de les coses que mostra és que el català no és una anècdota dintre l'escena acadèmica internacional. Som a la Sorbona, som a Stanford, a Chicago, a Columbia, a Cambridge, Oxford, a la Humboldt de Berlín, a Roma, i anem sumant.
2: La majoria de mestres són del domini lingüístic català, però també n'hi ha de fora. Persones que un dia es van enamorar de la llengua i ara l'ensenyen als seus compatriotes, com l'Inga de Polònia i l'Irlanda de la República Txeca.
4: Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, tot aquest és gitxi i...
5: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
2: Fins divendres els docents compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica.
1: I ara un acomiad. La nissaga d'escriptors Goytisolo desapareix després de la mort de Luis Goytisolo als 91 anys. Va morir diumenge a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on vivia Montse Camps.
7: Sí, era el petit de tres germans Goytisolo i deien el més mimat. Escriptor precoç amb només 18 anys va escriure la premiada Les Afueres i entre la seva extensa obra destaca la tetralogia Antagonia. Sempre a la recerca de noves formes de narrar, fa 13 anys feia aquest diagnòstic del futur de la novel·la.
8: Lo que entendemos hoy por novela está en trance no de desaparición sino de transformación. Eso no quiere decir, por una parte, que se deje de leer lo ya escrito, ni que la creación del ser humano se termine.
7: La seva mort ha donat lloc a moltes mostres de condol, com la del president Salvador Illa, que ha dit a les xarxes que s'ha perdut un escriptor clau per entendre, diu, la nostra literatura del segle XX.
9: Com un plany amb estès la cendra.
1: El Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Van al concert ahir a la nit el Marc Ruiz.
10: Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però ahir a la nit van eixamplar el repertori. Marina Herlo, per exemple, seia al piano per interpretar Doi Loi sense cap base electrònica. Tartarlena esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa que sonaven entre artista i artista. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyava Ferran Palau, Anna Andreu, Júlia Collado i també interpretava tota sola per viure. Judit i Meritxell Nederman recollien aplaudiments que es multiplicaven amb Sandra Montfort. Clara Peia redoblava l'aposta per la delicadesa. La menorquina Anna Ferrer probablement va ser la més aplaudida i ovacionada amb Ses Porgueres, que va cantar acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Tancaven el concert a l'Osa, Marina Rossell i Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor de Gaza, que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
1: I d'un festival a un altre. Vic dona el tret de sortida a una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les últimes pel·lícules de Shin-Chan, Doraemon i Lupin 3, juntament amb títols d'autor destacats com The Last Blossom i Fills del Cel. En aquesta 23a edició, el Festival Nits aposta pel cinema d'animació amb dues propostes exclusives pensades pels més petits, Clàudia Roses.
11: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Shin-Chan, això és Bollywood, abans de la seva arribada als cinemes. I dissabte que ve a les 12 del migdia es projectarà també per primera vegada la nova pel·lícula de Doraemon, Aventures al món de l'art. Quim Cruselles és el director del festival.
6: Evidentment destaquem Shin-Chan i Doraemon, les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon a més anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
11: Doraemon i Shin-Chan són dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. El Festival Nits ha programat 40 projeccions en 6 dies i també amb estrenes per a un públic adult. Les sessions seran a l'Atlàntida de Vic amb altres activitats a l'aire lliure a l'espai gastronòmic La Basta.
12: I encara un parell de coses abans dels esports. Comencem per una vaga. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla, Valerio Vareda.
13: El president del comitè d'empresa, Carlos Cabreira, rebutja que es justifiqui pel mal context econòmic quan dijous passat es van vendre 2 milions de còpies només el primer dia del llançament de l'última edició d'Assassin's Creed.
14: Los números nos dicen que la sede de Barcelona nunca ha dado pérdidas y que el juego está rindiendo a nivel comercial de manera positiva.
13: En cas de no arribar a cap acord, els sindicats reclamen rebaixar els acomiadaments i millorar les condicions de sortida.
12: I encara la segona cosa que dèiem, canvi d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina. El motiu és la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona. Són esdeveniments multitudinaris que l'Ajuntament s'ha vist obligat a reubicar. Els canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte. En canvi, els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina es mantenen.
37: Catalunya migdia.
12: Des d'ara i fins a 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
12: Molt pendents del Mundial de Futbol amb aquest partit d'Espanya a les semifinals i també del Barça de bàsquet.
15: Sí, perquè l'Ernest Macià té tota la informació dels fitxatges que faran per la temporada que ve.

0: però tota aquesta informació del Barça Bàsquet la parlarem més tard, en parlarem més tard, perquè avui toca Mundial de Futbol. Aquesta nit sabrem qui serà el primer finalista. A les 9 de la nit, França, Espanya, dues de les favorites. Molts consideren que és una final anticipada del Mundial. El millor atac contra la millor defensa d'aquest Mundial, Kylian Mbappé contra Lamine Yamal, un munt d'al·licients per seguir aquest partit, i és un partit que viurà en directe el Roger Arbosà des de Dallas, Arbosà, amb una prèvia centrada en les declaracions de Lamine Yamal.
1: Sí, ja fa dies que els focus estan posats en ell i ahir especialment que juntament amb De La Fuente va ser l'encarregat de sortir en aquesta roda de premsa prèvia a aquest gran partit. El vam sentir el dia del seu aniversari, ahir que feia 19 anys, va aparèixer a la sala de premsa amb un collaret de brillants i el vam veure com sempre la mar de tranquil, relaxat, confiat, segur de si mateix i amb aquest missatge cap a aquells que repeteixen que el seu rendiment en aquest Mundial no està sent l'esperat.
2: No, presión no. Yo creo que al final juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión. Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
1: Missatge amb sarcasme de Lamine, de qui poc abans havia parlat el seu seleccionador, Luis de la Fuente. De la Fuente insisteix que el millor Lamine en aquest Mundial encara l'hem de veure, que tant de bo sigui avui, i ell, el protagonista, accepta el desafiament.
2: No me preocupan los goles, pero yo creo que siempre es especial marcar en partidos así, y obviamente acepto el reto, para eso he venido, y mañana será un día muy especial.
0: Doncs Lamine Yamal, que també ha marcat la prèvia a França. Perquè el missatge de confiança de Lamine Yamal i aquestes paraules que hem sentit ha arribat al vestidor francès, Arbu.
1: Sí, no tant el missatge d'ahir, sinó el de fa un parell de dies, quan va dir que no tenia por a aquesta França, perquè no té por de cap selecció, i ahir el va defensar Jules Koundé, el seu company al Barça, el seu company a l'equip i que juga a la selecció francesa. Per tant, avui es veuran, avui s'enfrontaran. Koundé coneix molt bé Lamine Yamal i sap que tot això, tota aquesta seguretat i tota aquesta confiança, no és des de la supèrbia.
3: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
1: Bé, ens espera un partidàs avui en aquestes semifinals, la selecció espanyola contra aquesta França temible, la França letal i eficaç d'Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, la selecció més golejadora d'aquest torneig, amb 16 gols, que només han encaixat 2 gols i han estat a la fase de grups. Per tant, cap gol encaixat a la fase eliminatòria. Per potencial i jugadors, hem parlat molt del favoritisme d'aquesta selecció francesa. Ahir Didier Deschamps, en canvi, deixava clar que la favorita és Espanya, potser per posar pressió, tot i que De La Fuente diu que això de ser o no favorit li és ben igual.
4: España ha confirmado de ser el favorito. No, no quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
5: No vale para nada, el favorito o no favorito, no meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros, con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente.
1: Continua el gran dubte a l'11 d'Espanya, que és si Pedri tornarà a començar la banqueta i el titular serà Fabián. Pot ser que sí, que De La Fuente no toqui gaire cosa respecte a l'últim partit. Tampoc ahir va aclarir massa res quan li van preguntar per això, perquè va acabar fent broma dient que per què no poden jugar tots dos.
0: Doncs avui partit important al Mundial, partidàs, com deia l'Arbosà, i per això el Catalunya migdia l'analitzarem amb el Ricard Torquemada. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Laia.
0: Ara sentíem Deschamps i De La Fuente, els seleccionadors francesos i espanyols, que deien que no se sentien favorits, o vaja, no volen considerar-se els favorits. Veus algú, tu, més favorit que l'altre?
6: Home, pel que he vist al Mundial, França és favorita, candidata. Espanya no ha tocat sostre. Hi ha versions individuals que no estan al seu millor nivell. En canvi, a França hem vist la millor França, no d'aquest Mundial, sinó probablement dels últims anys, eh? Si agafem la França de l'Eurocopa, fins i tot la França del Mundial anterior, no havia estat una selecció tan protagonista, havia estat una selecció més trencada, més prudent, més reactiva. Ara deixem-nos fent jugar els quatre avions que té de mig camp cap endavant, Doué, Olise, Mbappé, Dembélé. És incapaç de ser molt reactiva quan ataca, la veritat és que fa por. L'últim mundial França tenia Griezmann, que encara era un jugador que juntava una miqueta mig camp i davantera. Ara mateix és un equip que de cara a la porteria rival és perillosíssim i jo crec que la candidata és França.
0: Es parla molt d'aquest atac de França, que ara el destacaves també, aquest entenc que seria el punt fort de França, no
6: claríssim,
0: sé si l'únic, sí. Quin seria també el d'Espanya, la defensa?
6: Bé, el d'Espanya, com dius, a França li han fet dos gols, ara ho explica el Roger, a la fase de grups, però a Espanya només li han fet un a l'últim partit, Bèlgica. No és tant la defensa, sinó com juga i com es defensa, perquè Espanya és qui més pilota té del Mundial, això fa que no hagi de defensar-se tant, perquè juga molt a camp rival, perquè té possessions més llargues, perquè està més a prop de la pressió, és a dir, no és una selecció que es defensi molt bé, sinó que és molt preventiva defensivament, no ha de defensar-se gaire, més que es defensi molt bé. Clar, això no sabem què passarà avui. El punt fort de la selecció espanyola és clarament aquesta capacitat que té per tenir la iniciativa, per dominar els partits i per controlar-los, el que evita moltes situacions d'emergència. Avui s'ajunten, diríem, les dues parts. Espanya passa perquè ha de tenir la pilota, ha de moure molt França, l'ha de fer treballar defensivament perquè els davanters es cansin, perquè no estiguin en el seu millor nivell quan els toqui córrer cap endavant, que hagin de córrer cap enrere, que estiguin preocupats, però en el mateix moment, quan Espanya perdi una pilota, Espanya patirà perquè quedarà molt exposada. Veurem qui troba més millor l'equilibri, si França la paciència per recuperar i transitar, Espanya per tenir la pilota i no perdre pilotes, però alhora jugar camp rival, poder atacar. Aquí és el nus de la situació. Espanya és superior al mig camp, però ho ha de fer valer, ha d'estar especialment fina en aquesta línia i precisa.
0: I en Pedri titular?
6: Home, doncs pel dibuix que estem fent, qualsevol cosa que fos que Pedri no és titular seria difícil d'entendre. És veritat que De La Fuente fins ara les decisions capitals que ha pres i arriscades li han sortit bé, però costa imaginar-te una selecció espanyola que necessita la pilota per fer treballar els davanters francesos, que necessita la pilota per no sentir-se molt atacada, per controlar el partit, i que el jugador que té més control i més capacitat per donar circulació a la pilota, que és Pedri, no sigui titular. És veritat que pot pensar De La Fuente que la segona part el pot necessitar més, com va passar en el partit de quarts de final, pot pensar que Pedri no està en la seva millor versió, però vaja, si tu tens Pedri a l'equip i necessites allò que et dona Pedri, encara que no estigui bé, el més lògic és que el Canari sigui l'11.
0: Doncs avui la primera semifinal l'hem analitzat amb el Ricard Torquemada, demà tornarem a connectar amb tu per fer el mateix, però amb la segona semifinal. Gràcies, Ricard.
6: A tu, adeu.
0: Perquè a Dallas avui es juga aquest França-Espanya i tenim el Roger Arbosal, l'hem sentit i hem parlat, i Atlanta, i tenim la Sònia Germà perquè demà es juga l'altra semifinal, una altra partida, Anglaterra-Argentina. Anglesos i argentins estan acabant d'enllestir avui el partit de demà, que té molta càrrega esportiva i també històrica, Sònia.
7: Per les Malvines, pel Diego i per l'última de Leo. És una de les frases que apareix aquest càntic argentí que ha fet fortuna en aquest Mundial i que ara sentíem. La cançó es diu La quarta estrella i substitueix el famós Muchachos que va acompanyar la selecció d'Escaloni a Qatar. La canten els aficionats, però també li vam sentir els mateixos jugadors al vestidor un cop es van classificar per les semifinals. I és que les Malvines continuen sent reivindicades pels argentins i expliquen la tensió existent en cada Anglaterra-Argentina, una rivalitat que té com a màxim exponent aquell partit de quarts de final del 86, un 2-1 que els argentins es van prendre com una revenja pel conflicte perdut 4 anys abans, que va deixar dos gols de Maradona per la història, un amb la mà que van convertir amb la mà de Déu, i un altre meravellós, el gol del segle, el millor de Maradona. Malgrat tot aquest context, els protagonistes miren de rebaixar el clima extern. Scaloni, per exemple, va recordar després de guanyar Suïssa que això de demà només és un partit de futbol, un duel que no jugava des del 2002, aleshores amb victòria anglesa. Serà, per tant, el primer de Messi contra Anglaterra, i això és un al·licient per l'argentí, però també pels seus rivals. Jordan Pickford, per exemple, que defensa habitualment la porteria de l'Everton i que és l'internacional anglès que demà defensarà la porteria d'Anglaterra, no s'hi ha enfrontat mai.
8: Sí, crec que ha marcat una gran quantitat de gols i també ha contribuït a molts d'altres al llarg de la seva carrera. És fantàstic poder enfrontar-m'hi finalment, després d'haver-lo vist jugar quan jo era petit. Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
7: Avui últims entrenaments de les dues seleccions aquí a Atlanta, després sentirem els seleccionadors Scaloni i Tuchel, això serà la tarda d'aquí, per tant la matinada vostra, demà ja us explicarem què han dit, quan parlin d'això sí ja sabran quin és el primer finalista d'aquest Mundial.
0: I al Barça, avui primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i entre els convocats Marc Casado amb el seu futur encara per resoldre, Ramon Salmorré.
9: És un dels noms marcats a l'agenda de Deco, la possible sortida, la possible venda d'un Marc Casado, que avui passarà pels micròfons del Tot Costa per, entre línies, ratificar allò que ja vam explicar fa temps, i és que pel seu cap comença a estar la idea damunt la taula de buscar una sortida de cara al seu futur davant la falta d'oportunitats que ha tingut aquesta darrera temporada a les ordres de Hansi Flick. Això sí, el jugador admet el seu amor pel Futbol Club Barcelona i que tot queda a expenses de com evoluciona aquesta pretemporada i les converses amb el club.
10: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club, per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
0: Doncs molt clar, Marc Casado, avui, aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, entrevista sencera amb el jugador del Barça, i Salmorri, ja tenim rival per al Gamper.
9: Serà l'Al-Ahly egipci, el rival del trofeu Joan Gamper. Encara no està al 100% tancat, però aquesta és la idea amb la que treballa el club blaugrana, que és una conseqüència del fitxatge de Hamza Abdelkarim, aquest de jove davanter egipci que ha participat al Mundial amb la selecció egípcia, i en l'acord de traspàs hi anava inclosa aquesta clàusula de cara a jugar el trofeu Joan Gamper, que es disputarà el 19 d'agost.
0: I apunteu bé aquestes dates, perquè avui, Salmo, hem conegut els horaris de les 3 primeres jornades a primera.
9: I a veure, és una mica complicat, perquè són dates alterades pel Mundial. El Barça és l'equip amb més participació de la Lliga en aquestes semifinals del Mundial amb 10 futbolistes, i això ha condicionat una mica el calendari, fins al punt que començarem amb la jornada 2, que serà el diumenge 23 d'agost a 2:15 del vespre al Martínez Valero d'Elx. Després, el diumenge dia 27 a les 9 de la nit contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou en la primera jornada del campionat. I després, seguint aquesta cronologia, el dilluns 31 d'agost contra el Rayo Vallecano al Camp Nou.
0: I horaris també de l'Espanyol. Comença la Lliga a casa amb el Llevant. Jugarà diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I l'Espanyol Real Madrid, de la segona jornada, jugarà el 22 d'agost a 2:15. I l'Espanyol, per cert, que avui ha presentat l'excapità Sergio García com a entrenador del filial Josep Gaya.
11: L'exdavanter blanc i blau torna a l'Espanyol 7 anys després, aquest cop per ser l'entrenador del B i signa per les dues properes temporades. Sergio García ha estat entrenador del filial de l'Adam i també ha estat seleccionador d'Espanya sub-17. García vol que els seus jugadors siguin competitius i puguin arribar al primer equip.
12: Ellos el proyecto que tienen es que la cantera del Español tiene que ser un servicio para el primer equipo. O sea, al final yo creo que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, que tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos, y por eso estoy aquí. Al final yo estoy aquí porque ellos han creído en mí, que creen que podemos sacar muy buenos jugadores, y para eso estamos.
0: Pausa i un munt d'informació al Barça de bàsquet i al Tour.
13: Catalunya migdia.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Autoplus.

0: Mario Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Quatre minuts a les 3 de la tarda, el Barça de bàsquet, que té enllestit l'entrenador, el responsable esportiu, intensifica les gestions per reforçar el joc interior. Un munt d'informació, Ernest Macià, per on comencem?
5: Doncs sí, mira, comencem, si et sembla, per l'entrenador, perquè podem dir que està fet. Estem pendents, doncs, que Alexander Sekulić, el futur entrenador, doncs, un cop s'hagi llegit el contracte del Barça, doncs, el signi. Això seria segurament a finals d'aquesta setmana. L'altra notícia és la que també se sap, que Xavi Pujol acabarà sent director esportiu del Barça, però ja hi podem posar una data, que serà principis d'agost. El 2 d'agost, en principi, és quan el Barça entén que ha donat ja els 2 mesos de coll per no haver d'indemnitzar el Baskonia, però aquest tema segurament generarà més polèmica, perquè amb Xavi Pujol ja el Barça, segurament el Baskonia intentarà portar el tema als tribunals perquè entén que pot rebre una compensació perquè el jugador encara tenia contracte en vigor. En tot cas, Pujol dirigirà el Barça a partir d'aquest agost. El joc interior és el que realment està més complicat, perquè, Laia, el Barça ja té 2 exteriors aparaulats que també s'han de fer públics entre aquesta setmana i la que ve, l'Alea Stanley i Umude, un ex-NBA Islic i un escorta que aquest any ha estat entrenat per Jordi Fernández, també a l'NBA Brooklyn Nets. Estem parlant en aquest cas de Tyrese Martin. I com et deia, el joc interior. El joc interior sí que realment podem dir que, doncs, al marge de Josh Nebo penja, doncs, del sí de Schengelia, que ja veurem si segueix, i també de fitxar un pivot, un 5 titular i un 5 suplent, a més d'un 4, un alé pivot suplent. És a dir, que encara realment queda molta feina per fer a la posició del joc interior. I qui sí que ja ha fet feina en el joc interior avui, una altra notícia de Mercato, és el bàsquet Girona, el Fiat Girona, que ha tancat la contractació d'un pivot neerlandès que ho ha fet molt bé la Bundesliga, 15 punts i 6 rebots. Es tracta de David Anguessan, signa per una temporada.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: I el Tour avui es reprèn amb una etapa de mitja muntanya, marxa la desena etapa. Com va la cursa? Què n'esperes, Isaac Vilalta?
1: Avui pot ser un dia important perquè ve després d'una jornada de descans en què sempre passen coses, cal veure com recuperen els cossos, especialment amb aquesta calor. A més, és una etapa dura, amb tres ports de tercera, un de segona i dos de primera, i de moment que hi ha una fuga, però amb poques diferències. Dos homes són cap de cursa, Harold Tejada i Javier Romo. Llàstima, perquè per darrere la resta d'homes de l'escapada s'estan quedant tallats a 45 segons, i aquí és el Joel Nicolau, el ciclista català, i per darrere un minut i mig, sense deixar marxar els del davant, el pilot, el gran grup, amb Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, marcant curt els de la fuga, no deixant que les diferències siguin grans en una jornada trencacames completament i en què veurem si passa factura algun dels homes importants.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I el Badalona Woman ha presentat Vicky Losada i Eudal Serra segona, fitxatges Girona i Sabadell.
3: El Girona ha presentat els migcampistes Izan González i Iván Morante, un arriba del Granada, l'altre del Burgos, el Sabadell Alain Ribeiro del Pontevedra i el defensa Miqui Codina, que havia jugat al Zamora l'última temporada. Per cert, ja sabem, a la primera jornada de Lliga, 16 d'agost, el Girona van a Leganés, a Montilivi, 7 de la tarda, i el dilluns 17, l'any demà, el Sabadell al camp de l'Sporting.
0: I ara seguim al Catalunya Migdia amb Óscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Comencem la segona hora de Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que l'audi...
6: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
7: Viu la ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: 1, 2, 3, 4, 5.

tenia una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

la protagonitzes i està genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Plata una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor,

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
3: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
4: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
5: Ei, Anna.
6: Hola.
5: Què? Parlem del bastó?
6: Vale.
4: Museu Particular.
5: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres.

0: Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El déu Hermes tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, de repenjar-se o, no, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
0: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Eren, podríem dir, com de jutge de pau, dels pobles.
1: Sí.
0: Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren, doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
2: absolutament. El mateix que ara, exacte. Sí, sí.
0: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam. Que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer ja anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadí?
1: Al-qadí? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
0: Sí, més enllà del cadí, del túnel i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
1: El cadí?
0: Doncs segurament la paraula alcadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
1: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
0: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara de comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passegen, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
1: Sí, sí.
0: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès.
1: Oh,
0: la vara de Moisès,
1: sí.
0: Segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp,
1: sí.
0: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord?
1: Uh-huh.
0: Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
1: cap al
0: final, era otorgant-los un ceptre, no? I aquest, clar, era el cabdill que convertia pràcticament en rei perquè doncs tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però evidentment al moment de baixar-ho a la cripta això es treu, perquè evidentment no faran una corona nova per cada rei.
1: Quin dispendi.
0: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava doncs els tacons, no? anar amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
1: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant evidentment tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat doncs en aquesta forma de vestir elegant, formal, no?
1: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic en realitat.
0: En aquest cas sí.
1: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
0: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu ceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan evident, ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren, les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins s'hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
1: Menys és més, està clar.

0: És fàcil parlant amb mi saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí, descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: I en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha pobles com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria però que no ho acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues, no s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que... Com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat. I si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió. I aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no? De com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-me massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no? Del que ha trencat un bastó, no?
0: Ah, sí, també això?
1: Ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com no, com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, és una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient. Perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, millor dit, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla generalment...
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí,
1: no,
0: però ja era tard, no, tots anaven no, de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs, terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta demà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: aquest bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona. Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El Mundial arriba ja en el seu tram final de la competició. Aquest vespre a les 9, França-Espanya, i demà també a la mateixa hora Anglaterra-Argentina. Comentem l'actualitat amb la Lorena Muñoz. Lorena, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Què tal? Com estàs?
2: Nerviosa,
0: molt
2: nerviosa.
0: T'he tret el micro jo, perquè jo també estic molt nerviosa ara. nervis, ja... Com ho veus, això?
1: Complicat.
0: Sí?
1: Sí, es veu complicat. Bueno, al final crec que és un dels millors partits de la competició, si no el millor fins al moment. I crec que, bueno, les dues favorites s'enfronten en un duel de tu a tu, i al final el que aconsegueixi imposar-se i minimitzar els errors serà el que s'endugui el partit.
0: Avui hi ha una de les dues semifinals, que serà França-Espanya, però totes dues seleccions arriben aquí després de guanyar per part de França al Marroc 2-0 i per part d'Espanya a Bèlgica amb 2-1. Si vols, analitzem una mica el partit d'Espanya contra Bèlgica. Va començar a guanyar marcant el col·lectiu espanyol, van empatar a Bèlgica i finalment en els últims minuts, no? Miquel Merino va estalviar-nos el temps de la pròrroga.
1: Exactament. Bueno, crec que Espanya va ser molt dominant en totes les fases de joc durant el partit. Al final no els hi havien marcat un gol fins a quarts, igualant l'hita històric que va fer Itàlia el 90, que no li van marcar fins a les semifinals, però al final, com ara, jugar un partit més d'eliminatòries, acaben sent els mateixos partits invictes. Llavors, bueno, crec que també, en aquest sentit, com estaven fent un tan bon partit, no s'esperaven potser havent encaixat aquest gol potser tan aviat des de que haguessin marcat, i els va costar una mica bueno, que assumir que era el primer gol que encaixaven i que havien de continuar a fer front a això, però crec que en aquest cas les dues pauses d'hidratació del partit li van venir molt bé i que van plantar una altra cara i van anar pel partit. I en aquest sentit, Luis de la Fuente també ha encertat amb els canvis, sobretot a Merino, que ha sigut el talismán durant aquests dos partits.
0: Merino revulsiu, no?
1: Sí.
0: Podríem dir, perquè ha fet el mateix en dos partits.
1: Sí, al final entén molt bé...
0: Sortint des de la banqueta, sí. I marcant.
1: Sí, entén molt bé com s'ha de col·locar, aquesta manera d'intentar camuflar-se entre la defensa per trobar l'espai a la seva esquena. És com que fa molta labor al centre del camp perquè s'entén molt bé amb els seus companys i és un jugador molt físic. Però alhora entén molt bé aquesta posició de fals nou que ja han descobert a la selecció i a l'Arsenal, de ser aquest últim home que trenqui la línia defensiva i arribi quasi sol enfront al porter.
0: Mm-hmm. No sé si ho vam comentar la setmana passada o què, però crec que la selecció espanyola té com a estratègia de xutar a porteria i esperar el rebot del porter per aprofitar a marcar. No sé si ho veus també així.
1: Bueno, no ho veig com una estratègia fonamental en el seu joc, simplement que com Espanya té en si la filosofia de dominar el joc mitjançant la possessió, quan a l'equip rival, degut a les bones accions d'Espanya, es veu obligat a tirar-se enrere, a enfonsar-se, a tancar-se, a jugar a camp propi, al final, per inèrcia, perquè Espanya cada cop més amb el seu joc i amb els espais et va enfonsant, al final és una de les tres estratègies per intentar desfer aquest bloc baix i aquesta muntanya de jugadors que et pressionen pilota, no? Al final és trobar els extrems, verticals, trencar l'esquena dels rivals, incisiu, i si no, aprofitar que tu enfonses la defensa i tens espai a la zona frontal per intentar disparar des d'allà, i més tenint jugadors amb una qualitat excepcional com Olmo, com Cubarsí, que ho va intentar l'altre dia, com Laporte, i al final una de les coses que més se li pot retreure molts cops als equips, sobretot a pilota aturada i a nivell defensiu, és no estar atents a aquestes segones jugades que tan importants són i que et poden condemnar.
0: Mm-hmm. Com vas veure Lamin? Perquè també no? És un jugador molt jove, se l'exigeix, quan sembla que no dona el que se li exigeix, ja li cauen crítiques, però vaja, com el vas veure davant de Bèlgica?
1: Bueno, crec que no va fer el seu millor partit, però tampoc se li ha de criticar per això. Al final és un, segueix sent un nou de 18 anys, 19, no li pots demanar més. Al final és que tot el que està aconseguint tant ell com Olise, com Mbappé, com que és quasi impossible l'edat que ho estan fent. I en un escenari tan important com un Mundial, i sobretot venint de lesió, que recordem que són els seus primers minuts des de que ve d'una lesió, llavors sí que ho intenta, encara, de fet l'altre dia a Doku el va portar boig, i inclús va ser ell capaç de robar-li una pilota a un dels millors regatejadors de tota Europa, i va tornar boig a la defensa, i evidentment Lamine és un home que sempre està marcat per dos o tres jugadors, que se'n pot anar, però és complicat. Llavors fa, diguem-ne, molts cops com Ferran o altres jugadors, aquesta feina bruta, que no sempre ha de ser tot bonic amb la pilota, sinó ajudar els teus companys, ja que si tu estàs marcat, saps que ells tenen l'espai. Si a tu et marquen tres, saps que un o dos jugadors lliures del teu equip tenen espai.
0: Clar, si ell en té dos o tres,
1: significa que sempre
0: dos jugadors teus es queden lliures, no?
1: Això és matemàtica. I llavors, al saber aprofitar aquests espais i entendre aquests conceptes de joc, crec que Lamine ho fa bé, i a part en Pedro Porro s'està entenent molt bé també. I bueno, i crec que en aquest partit, sobretot Lamine en els partits importants també es creix, i en aquest sentit és digne d'admirar, ja no només ell, sinó això, gent com Mbappé o gent de 18 anys que està jugant al seu primer Mundial, és capaç de tenir aquesta sang freda de dir, bueno, és que jo no tinc pressió perquè sé que hi ha coses més importants a la vida que el futbol, i jo sé la gent que el que espera de mi, i jo entenc la qualitat d'aquest partit i l'escenari en el que estic, i per això en els partits importants em creixo, els entenc i intentaré donar el millor de mi. I crec que altres persones o altres jugadors a la seva posició no tindrien aquesta mentalitat, per tant, digna d'admirar, i no només ell, Cubarsí amb la seva edat també, el millor defensa central del Mundial junt amb Laporte, i que sàpiga que haurà de marcar Mbappé durant 90 minuts i que no li tremolin les cames, déu-n'hi-do, que potser té alguna errada o que no és capaç d'aguantar-lo tot el partit, bueno, és que ni ell ni ningú, perquè ningú pot frenar un jugador com Mbappé, però que estiguis concentrat i ja tinguis aquesta mentalitat de saber on estàs i donar el teu màxim i saber que faràs l'impossible perquè no se n'en surti, ja és digne d'admirar.
0: Vols que analitzem el partit d'avui a les 9, França-Espanya,
1: sí,
0: en quin moment arriben tots dos? Com veus, per exemple, la selecció francesa, que bueno, a més arriba amb un Mbappé màxim golejador,
1: sí,
0: del Mundial, i també estic veient per aquí que Olise, també el jove jugador de França, arriba com el màxim assistent també del Mundial.
1: Sí, bueno, lo d'Olise crec que és com lo de Lamine, Doku, etc., que no té nom per definir aquests jugadors. Com es sap moure entre línies, com entén la forma de regatejar, com veus el passeig, o sigui, té un ull clínic i una manera de fer les coses tan pulcra, tan tècnica, que és que t'enamora veient jugadors així, o sigui, disfrutes moltíssim. Clar, si el tens a la teva contra, doncs evidentment no, saps?
0: Sí, sí.
1: Però, que és el que ens passarà avui, però
0: serà el malson d'avui, eh?
1: Sí, però és que és màgia, és pura màgia veure jugadors així dintre el camp, com es mouen, la plasticitat que tenen. Clar, i és això, al final la millor defensa del campionat s'enfronta contra la millor delantera del campionat. Olise, Dembélé, Cherki, Doué, Barcola, és que tenen sis titularíssims a la davantera, i no fica els sis perquè és impossible tenir un sistema d'atac amb sis atacants, però és que seria per ficar-los a tots. Que dius, és que Doué serà suplent de Dembélé, o Mbappé pot ser suplent de no sé qui, o Barcola pot ser suplent de... És que treuen a un i en fiquen a dos, i quan el defensa ja relaxa una mica et fiquen a algú que és millor, llavors és impossible. Ara, que Espanya hagi de jugar amb por per això, no, perquè crec que han demostrat que són el millor equip, diguem-ne, del campionat, perquè no, o sigui, no només és la davantera de França, diguem-ne. França sí que en certes coses veig que no és tan equip com ho és Espanya o ho ha sigut Noruega. al final a Espanya són una pinya i crec que jugant com a equip en aquest sentit poden tenir més avantatge que els francesos. Per tant, per exemple, Pedri no ha tingut el seu millor mundial, no l'està tenint, i quan ha necessitat que Fabián, Unai o Rodri li cobreixin les esquenes o surtin a defensar-lo a roda de premsa, ho han fet. Inclús Unai està superagraït amb Joan García i Raya, perquè és que el motiven perquè sigui el porter número 1 de la selecció. I una selecció així, que es motiven tots entre tots, que no hi ha tanta enveja, diguem-ne, doncs es fa notar el canvi, es fan com a sensacions. Per tant, jo crec que Espanya en aquest sentit, com a equip, ve com a favorita. I per tant, si algú pot guanyar a França actualment, crec que és Espanya, i ja ho ha mostrat en les dues anteriors semifinals, tant a la Nations League com a l'Eurocopa. Espanya, per guanyar l'Eurocopa, es va haver de carregar a Alemanya, a França, a Anglaterra, i crec que no.
0: Sí, però vols dir que no és un error emmirallar-se amb aquests partits que ja han passat, no?
1: Sí, evidentment.
0: Perquè trobaràs una França totalment diferent, amb una competició totalment diferent i amb un context també molt diferent, no?
1: Sí, no ho dic que ho prenguis com a filosofia de partit, simplement com a referent de que no has de demostrar que ho pots fer, bueno, sí, si ho has de demostrar al camp, però que et mentalitzis de que ho pots fer perquè ja ho has fet en un passat. I no has d'achantar-te, perquè si vas amb la mentalitat de buf, és que jo com a defensa com puc parar tots aquests tios, no has de pensar així, has de pensar que tu has fet els mateixos mèrits que ells per arribar a les semifinals i que per això estàs allà.
0: Mm-hmm. Per tant, un dels punts febles de la selecció francesa seria aquests individualismes que pot tenir vers la pinya d'equip de la selecció espanyola.
1: És que és alhora una fortalesa i una debilitat. Fortalesa perquè saps que si Espanya t'ofereix un bon partit i és dominant durant tot el partit, França, la que tingui una, individualment et pot corregir aquest joc col·lectiu que no ha tingut durant tot el partit. Debilitat perquè molts cops, per exemple, si Espanya aconsegueix impulsar el seu joc i jugar al camp contrari, molts pocs jugadors tenen aquest retorn defensiu que potser necessiten per ajudar a defensar si Espanya t'està pressionant, perquè són jugadors molt bons i molt creatius en pilota i necessiten tenir la pilota. I si no l'estan tenint, es desesperen. I crec que és un punt que ha d'aprendre Espanya per aquest partit, saber que França necessita la pilota, que els seus atacants necessiten la pilota per ser creatius i que quan no la tenen es desesperen i surten els errors i es troben als espais. I després que França li costa molt més atacar contra un bloc baix i contra un esquema defensiu ben preparat que si li enfrontes un partit de tu a tu on deixes córrer a la seva davantera. Al final has de fer que tots els jugadors del teu equip ataquin junts, no deixar espais, estar ben replegat per dins i fer bé les basculacions. I a partir d'aquí minimitzar els errors no forçats que tinguis tu en pilota.
0: Mm-hmm. Et puc preguntar quin 11 posaries amb la selecció francesa?
1: Sí.
0: O vols que et digui quin 11 diu el diari AS i em dius si sí o si no i els canvis que faries?
1: Mira, t'ho dic i si vols després a veure comparem. Si... Vale?
0: Va, vinga.
1: Jo, a veure, crec que els refrans són molt savis. Hi ha un refrán que diu que si les coses van bé no les canvis.
0: No les canvis.
1: No les canvis. Per tant, el meu plantejament seria el mateix. Unai, Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, en aquest cas, sí. Com l'anterior partit.
0: Correcte.
1: Rodri,
0: sí.
1: Baena, Oyarzábal, Lamín i l'altre centrocampista ara se m'ha anat. Rodri, Fabián...
0: Olmo,
1: que és del millor del Mundial. I no tocaria res. I evidentment...
0: Has dit un per un, sí. Del que diuàs.
1: És que al final és això, si les coses van bé, no te les canvis. I crec que, evidentment, Merino a la segona part ha d'entrar com a revulsiu, sobretot si es complica el partit. Uh-huh. I ja està. No pots jugar, o sigui, tampoc el pots forçar a Merino com a titular, perquè també ve d'una lesió complicada, que ha estat inactiu molts mesos, i crec que entén perfectament el seu rol. Per tant, d'aquí que pugui jugar els 90 minuts, no, però que serà un jugador clau, evidentment, ja ho ha demostrat, I crec que a poc a poc sí que se li pot donar més minuts que els 10-20 últims, però per entrar de titular i potser forçar un jugador tan decisiu a la primera part quan no saps per on anirà el partit, millor no canviar res, seguir amb aquest model de joc, seguir insistint i sobretot ser més eficaços tant en percentatge d'encerts a passades com en minimitzar errors a camp propi, sobretot contra una selecció tan vertical, tan dinàmica i tan imparable com ho és França en atac.
0: Mm-hmm. No veig Pedri, que em sembla que també té algun tipus de molèstia o el volen reservar una miqueta, no?
1: Crec que no és molèstia, crec que simplement ho intenten tapar, que sigui per la raó que sigui, no està tenint el seu millor mundial. Bueno, és que al final no sempre pots estar al 100%. Ja ha fet una temporada, no ha pogut descansar. Pedri té moltes qualitats bones i notables i excel·lents, però el físic és algú que ha de treballar potser encara una mica més, perquè ja veiem que molts partits decisius amb el Barça, a partir de donar-ho tot, al minut 60 ja estava fos. I crec que el no tenir vacances encara, jo que sé, el clima, alguna situació personal que no sabem, l'està frenant una mica d'aquest nivell al que ens està acostumat, però també és un jugador molt jove i segueix sent un jugador i segueix sent una persona. Per tant, està en un Mundial, s'entén perfectament que no tingui el dia, però si no el tens, no passa res, ja tens companys i per això sou un equip que et pot cobrir les esquenes en aquest sentit i no passa res.
0: Estem veient que la selecció repetirà un 11 inicial amb els noms que tot indica que anirà cap aquí, veurem després si hi ha algun tipus de canvi o no, però veient que hi ha l'11 inicial que es repeteix amb els dos últims partits, per exemple, i veient les dinàmiques de l'entrenador del De La Fuente, que fa canvis amb jugadors revulsius, que com ha passat dues vegades consecutives amb Miquel Merino, et fan un gol en els últims minuts, com a seleccionador francès, això et juga a favor o no? Perquè com a aficionats podem intuir una mica això, no? Aniran a jugar, no?, la selecció espanyola, i si no, faran canvis i a veure si Miquel Merino fa el gol que acostuma a fer en els últims minuts.
1: Sí,
0: pot donar una mica de pistes allò a la selecció francesa per afrontar un partit d'anar poder de menys a més o... no ho sé.
1: De fet, a veure, crec que evidentment com a seleccionador francès, quan veus els jugadors que tens i el que són capaços de fer, inclús com que et relaxes, no? Perquè tu els hi pots ensenyar el que sigui, però saps que al camp ells són creatius i molts cops no els hi pots dir per on van, perquè tu no pots demanar a Mbappé jugar per aquí, jugar per allà, o a Olise jugar per aquí, jugar per allà, perquè són esperits lliures. I al final crec que també et relaxes, no? I jo vaig veure en l'altre partit que ja anaven 2-0, que sí que és veritat que després del segon gol es van relaxar una mica, no? Com que marquen, es veuen superiors i quan ja han fet la seva feina no pensen que l'altre equip pugui remuntar la situació per la qualitat que tenen ells mateixos. Llavors jo crec que això també és un punt a favor d'Espanya, que si toquem fusta, no sigui així, van empat o necessiten un gol en els últims minuts pel que sigui, que esperem que no sigui així, Espanya té aquesta capacitat i França potser sí que es veu una mica més relaxada en el sentit de que, bueno, ja ho tinc tot fet, estem a tocar del minut 90, em relaxo una mica, quan Espanya té aquesta capacitat, com ha demostrat, de sentenciar un partit en pocs minuts del final. Mm.
0: Vols afegir alguna cosa més sobre... et veus en cor de fer una porra?
1: Et tornaré a dir 2-1.
0: A favor d'Espanya.
1: Sí. Però serà un partit molt, molt disputat i veig que és un partit que s'anirà...
0: De pròrroga, sí. No?
1: Sí, no m'agradaria gens, però sí, el visualitzo, sí. Uh-huh. I després m'agradaria apuntar també que hem comentat rols de molts jugadors, però no hem comentat lo de Cubarsí. I és que m'agradaria apuntar que està fent tan gran mundial també pel rol que està assumint, no? Diguem-ne que Cubarsí està sent un dels millors centrals, primer per la companyia que té, per l'aport i per la confiança que li està donant jugar amb un central veterà al costat, que potser això no passa tant al Barça, i després pel rol que li toca assumir, perquè Espanya no juga amb una defensa tan adelantada com ho fa el Barça, I això li permet ser una mica més creatiu o no, un defensa no tan corrector. M'explico. Sap que ha de sortir a tallar els delanters i a guanyar duels, però després sap que com Espanya no juga amb una defensa tan avançada, després, si hi ha algun error col·lectiu de l'equip, no ha de recórrer tants metres a l'esquena, ja. Ni ha de ser aquest últim jugador, ni ha d'estar pendent de fer una falta, de si és últim home, de que em guanya l'esquena, de córrer endarrere, de... que molts cops ha perjudicat el Barça en aquest sentit i s'han quedat sense un defensa, no?
0: És a dir, pot arriscar més perquè té més suports darrere.
1: Exacte,
0: no?
1: Té més suports darrere, sap que té un central tan, tan veterà com la por al costat, que els seus companys fan molt bons retorns defensius i que en un moment se't pot plantar Rodri i incrustar-se entre centrals, i té aquesta confiança de, un, estar envoltat de més jugadors veterans en aquests sentits, dos, de que sap que els seus companys estan aquí perquè ell no hagi de ser l'últim home en arreglar una errada defensiva del propi equip, i tres, perquè té aquesta llibertat de poder-se quedar més enrere, d'anar al tall, d'anar als duels, perquè sap que hi ha algú que li cobreix aquesta esquena si se li en va el seu atacant, i després que és això, que no ha d'estar tota l'estona pendent de córrer endarrere, i sobretot en un partit com el d'avui, no? que
0: sí, sí, clar.
1: Sí, com li donis un metre a Mbappé o a Olise, és que estàs moltíssim. I per tant crec que, bueno, en aquest sentit Flick hauria de prendre nota, que al final cada entrenador té el seu estil i model de joc, però si estàs veient que un dels tres centrals és un dels millors, per no dir-te el millor central del campionat més important del món, i és pel model de joc que se li està plantejant i aquestes incògnites al seu voltant, potser tenir-ho en consideració, no?
0: Aquest suport no el tenia amb Íñigo Martínez?
1: Sí, de fet sí. Sí.
0: Recordem que amb Íñigo Cubarsí també va fer una molt bona temporada.
1: I no significa que no hagi fet bona temporada aquesta,
0: no,
1: tot el contrari.
0: Però que s'ha notat.
1: Sí,
0: no?
1: Però els factors, tots aquests factors que l'envolten en el joc, que li poden acabar de fer sentir a gust, són aquests. Jugar amb un central amb més experiència al seu costat, després que sap que no ha de ser l'últim central en recórrer tots els metres per recuperar una posició defensiva i un error defensiu propi, d'estar envoltat de jugadors que sap que li cobriran les esquenes i de no estar recorrent 60 metres cada cop que l'equip rival li tira un desmarc de ruptura. Per tant, crec que és un factor també a tenir en compte.
0: Mm-hmm. L'altra semifinalista és Anglaterra-Argentina. Molt ràpidament, com veus el duel i algun favorit?
1: Crec que Anglaterra.
0: Anglaterra favorita.
1: Sí, perquè... Bueno, no caurem en la típica de dir que Argentina ha tingut el quadre fàcil, perquè al final no depèn d'ells el resultat de les altres seleccions perquè li hagi tocat aquest creuament a les eliminatòries, però diré que seleccions com Anglaterra o com Espanya, a l'haver d'enfrontar-se a rivals a priori més a la teva alçada, potser venen amb una mica més amb aquest punt competitiu posat, no?
0: Mm-hmm.
1: I a part Argentina, que no és per menysprear, evidentment, el joc que ha plantejat Egipte, ni molt menys, perquè ja et vaig dir aquí que a mi Egipte, el Mundial que han fet m'encanta i m'ha encantat veure'l, i ja et vaig dir dos o tres noms de jugadors egipcis que eren diferencials. Però bueno, amb una selecció que Argentina hauria de ser a priori favorita, van haver de remuntar 3 gols contra Suïssa, s'han anat a la pròrroga i gràcies a que han jugat amb un home menys els seus rivals i sense estar exempts de polèmica. Per tant, no noto una Argentina amb aquesta aura de campiona com l'anterior Mundial. Li falten moltes coses. I si a l'equip Messi no està endollat, o a Messi el veus una mica fluix, o a Messi el veus amb el cap ajupit, els altres no faran res. Aquí és com està Messi. Messi està motivat, Messi creu que guanyarem, doncs anem. Si veus a Messi que no li surten les coses, que no dirigeix la paraula, que no... Si Messi no té el dia, Argentina no té el dia.
0: Mm-hmm.
1: I això és així. I crec que ho passarà molt malament si no comencen a plantejar un tipus de futbol que no només passi per Messi.
0: Com està fent el Mundial Gordon, aquest últim fitxatge del Barça?
1: Crec que ha anat de menys a més,
0: va.
1: També. Va començar una mica fluix en quant no era tan participatiu, no s'atrevia tant a encarar ni aquest recorregut físic al que ens té acostumats i que per això el Barça l'ha fitxat. Però bueno, en els últims partits ha estat a la majoria dels partits assistent. Va assistir a Bellingham en un dels gols que va marcar i va assistir a Kane en els dos gols que va marcar a octaus de final. I a mi em va agradar molt com s'entenien en l'altre partit, fixa-t'hi, Gordon i Bellingham. S'entenen superbé. Uh-huh. Tenen una connexió de quan tu entres, jo et dono espai, sé on et desmarcaràs, et tiro el passe, si tu no encares, encaro jo. No sé, tenen una química que m'agrada molt.
0: Això vol dir que el Barça haurà de fitxar Bellingham?
1: T'imagines? Bombazo de l'estiu. No, però... Però s'entenen molt bé i crec que... Bueno, i a part que tenen un davanter referència com és Kane, que també si... Bueno, quan entra en contacte amb la pilota, diferencial, perquè saps que el 90% de les ocasions serà gol. I quan no, sap que et fixarà els dos centrals i que tens espai per les bandes per atacar. I bueno, sí que he vist un Gordon més encarador, més físic, més pressionant... I bueno, un jugador del que ara sí que està fent una mica nom del que s'esperava.
0: Mm-hmm. Argentina, suposo que també l'enfoc estarà en Julián Álvarez, que de moment va marcar en l'últim partit.
1: Sí, va marcar l'últim partit, ja va ser titular.
0: No està sent revulsiu, tampoc. Eh?
1: No, és el que vam dir, que sembla que tingui al cap una altra cosa. Ara sembla que en aquest últim tram del Mundial sí que està fent alguna cosa més, no? Perquè al final va marcar...
0: Aviam, el gol va ser maco,
1: sí.
0: No? Va
1: sí.
0: Ser...
1: Sí.
0: És maco de veure'l, però
1: sí.
0: Un gol al Mundial tampoc...
1: No, sembla que estigui acabant d'agafar confiança per l'anterior partit i pel gol aquest, però una confiança i un nivell que arriba molt tard i que tampoc està ni molt menys al nivell que se li hauria de demanar a un jugador com Julián. I al final això perjudica a Argentina, a l'Atlético i a qui el vulgui fitxar, perquè és un jugador diferencial i que la teva selecció campiona del món depengui d'un jugador que és el seu últim mundial, doncs... Serà complicat el post.
0: Vinga, doncs el partit d'avui a les 9, cadascú el podrà veure des de casa, però Mataró ha confirmat que hi haurà aquesta pantalla gegant al Parc Central, com vam fer també amb la final de l'Eurocopa. Per tant, doncs, un espai ampli per seguir doncs, amb un bon ambient, no?
1: I
0: sense cap mena d'aldarull.
1: Esperem.
0: El partit de la selecció. Per tant, tu pronostiques
1: 2-1.
0: Una final a Espanya-Anglaterra.
1: Sí, la mateixa de l'Eurocopa.
0: Bueno, ja s'ha anat dient aquí que hi ha molts inputs que s'han anat complint respecte a
1: sí,
0: aquesta competició, no?
1: No ho agafarem ara.
0: No ho agafarem.
1: No ho agafarem.
0: No ho veus tan clar, no?
1: Perquè, bueno, si Espanya passa, pot ser o que repeteixi la final de l'Eurocopa o que es jugui aquella finalíssima que mai es va arribar a jugar.
0: Mm-hmm.
1: Llavors veurem i confiem sobretot en què passin.
0: Ho veurem, 2-1. Ho veurem. I ja per anar acabant, si vols, no sé si fitxatges, com està el
1: sí,
0: tema.
1: Bueno.
0: Veig, per exemple, mira, deixa'm dir-te, Marc Bernal és el blaugrana que vol l'Atlético de Madrid. Sona per Mundo Deportivo. Què més veig per aquí? Veig Casado, es veu que també espera una oferta milionària. No sé si del PSG o alguna cosa així. No sé, ara l'he perdut, la notícia. Però vaja, i així a nivell d'entrenadors, el Chelsea ha fitxat a Xavi Alonso, no?
1: Sí, ja ho vam confirmar. Debuta amb el club londinense. I bueno, i primer partit de la Lliga Anglesa, Arbeloa a Xavi Alonso. Arbeloa ha fitxat pel Fulham,
0: sí.
1: Equip de la Premier, i el seu primer partit és contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, partit interessant per inaugurar la primera jornada de Premier. No, crec que no és el primer, però la primera jornada en general.
0: Mm-hmm.
1: I després fitxatges, home, el Barça ha fitxat a Karim Adeyemi del Dortmund. Sobretot perquè crec que la sortida de Ferran està pròxima també, rumbava a París.
0: Mm-hmm.
1: Llavors no està confirmat, veurem què acaba passant. També està a punt de fitxar una perla del Brujas a posta de Deco i encara reforça més aquesta posició d'extrem. Veurem quina és l'estratègia de Flick al fitxar tres extrems i a veure com ho compagina dintre del camp. i a veure quines sorpreses ens té en el seu plantejament del joc. Veurem també què passa amb Casadó, que crec que també apunta a anar-se'n. I després sonava Koundé pel Bayern. No sé fins a quin serà veritat també, perquè els bàvars necessiten vendre també abans de fitxar un lateral dret. Però bueno, el mercat encara està actiu, el Madrid també s'espera que faci algun fitxatge més i algun d'ells pot ser una bomba. I bueno.
0: Això he dit, Gavi era Casadó, que em sembla que també sona per algun
1: sí.
0: club d'aquests.
1: Sí.
0: I de l'Aràbia Saudí i coses així.
1: Estaven pendents fa mesos d'una oferta del Mònaco, igual que l'operació en Sufati, però com que s'ha enfredat una mica, i llavors esperen que potser Aràbia faci algun moviment, veurem. Ella es vol quedar, però si realment el club no li donarà minuts ni li trobarà el lloc que necessita, doncs ha d'anar on pugui jugar i desenvolupar el seu futbol. Llavors Adeyemi veurem com encaixa el Barça, Gordon veurem com encaixa el Barça, el Promesa del Brujas veurem com encaixa el Barça i Rafinha a priori serà siguent jugador del Barça.
0: Home, va dir Laporta aquesta setmana que es queda.
1: Que és clau.
0: Bueno, que no
1: sí, sí.
0: tenen pensat vendre'l.
1: Per tant, jo crec que el que plantejaran serà Gordon de nou, Rafinha banda esquerra, la mínim banda dreta, suplent de Rafinha serà Adeyemi, i bueno, hi veurem amb l'altra perla què passa finalment. I si no sé com ho encaixarà, perquè clar, de moment no ha fitxat a cap nou i Ferran sona per al Paris Saint-Germain, llavors veurem. I s'espera que el Madrid també faci un altre moviment important.
0: Però el Madrid ha de vendre primer, no? No pot...
1: Sí, clar, hauria de vendre algun jugador primer, com, bueno, sonava Camavinga, que l'estaven oferint, Mendy i Rodrigo no, perquè estan lesionats, per tant, fins que recuperin no poden comptar amb una venda seva, però potser amb un jugador de més nivell. A priori Vinícius no hauria de ser, perquè sembla que estigui més a prop la renovació, però bueno, veurem fins a quin punt, perquè de moment no ha renovat. I l'Atlético de Madrid, que ha fitxat a un dels jugadors que havia plantejat Mourinho pel Madrid, que és Morten Hullman, centrocampista de l'Sporting, molt dinàmic, molt vertical, molt físic, i bueno, hi veurem també com encaixa les ordres del Xolo.
0: Mm-hmm. Creus que el Barça donarà alguna sorpresa en algun fitxatge al que resta d'estiu?
1: Bueno, crec que sorpresa ja ha estat Gordon i Adeyemi, que ningú se'ls esperava.
0: Sí, però ningú en parlava d'ells.
1: No, per això, al final han sigut sorpresa ja. Més bomba que això només pot ser Julián.
0: Ja.
1: Però que al final ja és un crit a veus, no? Al final, si no es dona, doncs serà per temes econòmics, i si es dona, doncs dintre el que cap ja ha sonat durant fa temps. Per tant, crec que les sorpreses en quant a l'entorn blaugrana ja han passat, que han sigut aquests jugadors que ningú tenia al radar ni els tenia presents. I jo crec que la incògnita més o la sorpresa serà com encaixen quatre extrems dintre d'un plantejament ofensiu. Què vol Flick? Home, si els ha fitxat i realment ha donat el seu vistiplau és perquè realment els hi troba un puesto a cadascú.
0: Ho deu veure, sí.
1: Ho deu veure, perquè si no, no té sentit que et reforcis amb tres extrems esquerres. Però bueno, a partir d'aquí veurem com encaixa, i també que és la primera vegada que jugaran junts i que al final han de potser assumir un rol al que no estan acostumats, perquè Gordon, si ha de ser el nou del Barça, sí que és veritat que ha jugat en aquesta posició, però per ser el killer que necessita l'equip blaugrana tampoc sabem si estarà en aquest nivell d'estàndards. Bueno, tant Barça com Madrid tenen una plantilla molt nova i veurem com... Bueno, el Barça molt nova en atac, em refereixo.
0: Sí,
1: després
0: sí.
1: El Madrid amb més línies, i veurem com acaben de carburar. Sí que també he escoltat que la primera jornada de Lliga s'aplaçarà per aquests equips que tenen una gran part de la seva plantilla a nivell de semifinals del Mundial, perquè si no arriben molt justos i no poden tenir les tres setmanes reglamentàries de vacances. Per tant, en aquest sentit, doncs bueno, bé que els jugadors descansin.
0: Només s'aplaçarà pels equips o la competició en general?
1: Crec que pels equips que arribin amb un percentatge important a semifinals.
0: Mm-hmm.
1: Ara t'hauria de confirmar, però bueno, pels equips del Barça i Madrid, suposo que Cucurella també, i que Mbappé i aquesta gent també tindran
0: clar.
1: més minuts de descans. Per tant, són jugadors que al final no pots comptar amb ell fins a l'últim tram de pretemporada i veurem què passa.
0: Clar, és que estava pensant ara que tant l'aficionat del Barça, del Madrid, hauran de tenir paciència en aquest inici de competició.
1: De l'Atlético, també.
0: De l'Atlético. Vull dir que començaràs una competició amb uns mundialistes que han tingut el seu paper, que hauran de descansar, i que el bloc de l'equip no ha tingut temps per adaptar-se, no?
1: Arsenal, Atlético, bueno, molts equips de la Premier en general, perquè al final, si t'hi fixes, en el partit que van haver d'Anglaterra contra Noruega, la meitat eren de la Premier, quasi. Tant Anglaterra com el Barça, com els clubs grans, tenen la sort de poder... Bueno, sort i no sort. No sort perquè els entrenadors volen comptar amb els seus jugadors quan lo abans possible, i més si són nous, per poder fer la pretemporada i començar a ajustar coses. I sort perquè són jugadors que t'estan jugant bueno, les últimes fases d'un Mundial que bueno, per ells és un escenari i una motivació gairebé insuperable. Per tant, per una part, malament, de fet Mourinho ja va dir que volia que tots els equips en els que estaven jugadors seus perdessin per tenir-los lo abans possible. I per l'altra part, doncs bé, perquè per ells és un escenari i una motivació que no poden tenir de qualsevol altra forma. Però bueno, en qualsevol de les coses em sembla una bona iniciativa, perquè al final els jugadors han de descansar, han de carregar piles, que ja sembla que siguin màquines i que hagin de jugar tots els dies, i no és així. I han de desconnectar, disfrutar amb la seva família, tenir vacances, i després que bueno, ja es posin a les ordres del seu entrenador.
0: Lorena, comentem dimarts vinent com ha quedat finalment aquestes semifinals.
1: Correcte.
0: I veiem com s'espera la final del Mundial.
1: Parlem.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Avui ens acompanya en Carles Martín, és membre de la colla dels geganters i grallers d'Argentona. La colla es mou i de quina manera, perquè ja ho tenen tot a punt per una doble cita formativa al casal de joves. Organitzen un taller de portadors de gegants i un altre d'iniciació a la gralla. Dues propostes ideals per viure la festa major, per què no dir-ho, des de dins i les diferents sortides que fan al llarg de l'any. En Carles avui ens ve a explicar tots els detalls d'aquesta iniciativa que vol omplir de ritme i de germanor al municipi. Carles, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com portes la calor?
1: Bueno, com es pot.
0: I sota els gegants sí. També...
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
0: Es pateix, eh?
1: Sí, sí.
0: Es pateix. Bé, Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres i per començar a preguntar-te d'on neix la idea d'organitzar aquests dos tallers, que per una banda, com et comentava, trobo que són molt, molt interessants, i quin és el principal objectiu que perseguiu des de la colla?
1: Bueno, en principi, el Casal de Joves ha fet un projecte que es diu 08310, vale, on fan diversos tallers entre cuina i tal, i ens van proposar a nosaltres i altres entitats de si volíem fer alguna cosa, i bueno, se'ns va acudir de fer un taller per ensenyar a la gent jove com és un gegant, les parts, com es porta, i un altre pues, el mateix, però pues, bueno, a iniciar a tocar una gralla.
0: El Casal de Joves organitza aquesta sèrie de tallers, que avanço que també hi ha un taller de samarretes, un de jocs tradicionals del cau, taller de totebacs i jocs de taula, i un d'ells el taller de geganters. Serà el dimecres, el dia 15, sí. Dues horetes. Són tallers separats, s'impartirà de manera conjunta. Com heu organitzat aquesta cita?
1: En principi, la idea és fer-ho en tallers separats, vale? Farem primer segurament el de portadors i després el de gralla, perquè el taller de portadors la idea és que després acabin fent un petit ball, vale? I com que només en tenim el cap de colla com a graller per fer el curs de, o sigui, el taller de gralla, doncs posarem segurament música enllaunada, uh-huh, vale? Perquè facin un petit ball, i la idea és fer-ho, però bueno, tot això, com que són 2 hores, a lo millor ho anem alternant, no hi ha res decidit.
0: Perquè un pot fer de l'altre, o com us organitzeu internament? Quants portadors sou i quanta gent, o músics, no?
1: En principi, comptarem amb 2 portadors segur. Vale?
0: Val, per aquest taller, eh?
1: Sí, i de músics, en principi, només hi haurà en Marcel, vale, que és el cap de colla, però bueno, per fer iniciació i perquè sàpiguen com és una gralla, intentar tocar una petita melodia senzilla, que és difícil, perquè jo ho he provat, i costa, pues bueno, jo crec que amb això ja en tindrem prou.
0: A les sortides, quanta gent acostumeu a ser?
1: Depèn.
0: Quants sou tots, per exemple?
1: Jo diria que potser som uns 20 o 30.
0: Entre portadors i músics.
1: Sí, el que passa que quan anem fora sempre anem més justos de gent,
0: yeah.
1: Quan són activitats aquí a Argentona, pues hi ha més gent que potser no pot venir, o perquè per tema desplaçament i tal, i hi ha més gent. A fora, pues, de vegades anem una mica curts, però bueno.
0: Per cert, deixa'm obrir un parèntesi, com va anar el Festival Argilà, que també vau sortir al carrer?
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. S'ho vam passar nosaltres molt bé, i suposo que la gent també.
0: Mm-hmm. Ara l'estiu és una època que teniu ganes de treure els gegants?
1: Sí, de fet, fa uns dies vam estar a Castelldefels, després vam participar a la festa de l'escola d'aquí del Barradero de Meia, fent un taller de capgrossos també, i el diumenge passat vam estar a Mataró, a la festa major de Molins, i bueno, sí, encara fa bon temps, mentre no plogui no hi ha problema.
0: Què és més difícil, portar un gegant o tocar la gralla?
1: Ostres, m'ho dius a mi, que no faig cap de les dues coses. Vull dir, no ho sé, hi ha qui et dirà...
0: Clar, hauríem de preguntar. Això.
1: Sí, no, de totes maneres, jo entenc, jo crec que tocar la gralla, perquè aixecar un gegant, per el que expliquen gent que el porta d'allà a la colla, no és tant una qüestió de força com d'equilibri.
0: Ja, més tècnica.
1: Sí, I en canvi la graia, jo una vegada m'hi vaig posar una canya, una inxa, a la boca i vaig intentar bufar i em feia pessigolles als llavis. Vull dir, el meu fill, que és graller de la colla, jo no, dic, jo no sé com pots tocar això, dic, perquè a mi em feia una pessigolla que és que no podia.
0: A qui va adreçat als tallers? A gent de totes les edats?
1: En principi, gent jove, a partir dels, em sembla que dels 12 fins a 18, 20, qui vulgui s'hi pot apuntar.
0: Cal inscripció prèvia, o què?
1: Sí, sí, en principi, per el que ens han comentat del casal, suposo que ells al seu Instagram, vale, i han posat un formulari on te pots inscriure a qualsevol dels tallers que fan. Vale? O sigui que si s'ha d'inscriure més que res per tema de portadors potser no és tan problema, però pel tema de graies sí, perquè nosaltres disposem d'unes quantes graies, però que cada graia porta la seva canya, que en principi el qui la faci servir se la quedarà per una qüestió d'higiene,
0: sí, sí.
1: I clar, necessitem saber quanta gent hi haurà.
0: Clar, de quantes peces d'aquestes farien falta. No?
1: Sí.
0: Una mica l'objectiu és, jo crec que per una banda donar a conèixer encara més l'entitat i per una altra animar a aquella gent a participar d'una entitat del poble i engrescar-se, no?
1: Sí, clar, a més ja entenc que hi ha molta gent jove que sempre ens ha vist des de fora i no s'imagina el que és, ¿vale? I a lo millor, pues, bueno, algú d'aquests que ho prova diu, ostres, pues no és com em pensava, és divertit. I el tema de garallars, per exemple, el mateix, hi ha molta gent que a lo millor li agrada la música, però per por, sobretot a l'edat de l'adolescència, o per vergonya de què diran els companys, doncs igual no s'atreveixen. I a lo millor amb això, doncs, bueno, veuen que no passa res.
0: Seria una mica l'objectiu de cobrir aquesta franja d'edat que ara parlàvem així fora de micro, a partir dels 12
1: sí.
0: fins a la majoria d'edat que sí. hi ha aquest buit, no?
1: Sí, que sempre ens falta gent d'aquesta edat.
0: Clar, suposo que tira molt altres aficions, no, altres esports...
1: Clar,
0: no?
1: Clar, sí, clar, aquí ja competim amb moltes coses, bàsquet, futbol, hi ha gent que bicicleta, qui li agrada anar amb bici, amb moltes, fins i tot de manera sana, amb gent de Diables, per exemple, que el jovent, tot això del foc i tal, els agrada molt, vale? I és difícil, però bueno, en això estem.
0: Perquè el maco seria això, no? Fer aquesta evolució, no? Com per exemple, moltes vegades parlem de futbol de jugadors del primer equip que han arribat o que formen part de l'equip des de la base. Aquí seria igual, no? Començar des de la base, formant part dels grallers i de l'equip músic de la colla, acaba
1: sí, sí.
0: portant
1: un gegant. Sí. I hi ha gent que fa les dues coses, sí, també, sí. A la colla. Vull dir, depèn. Si ens falten músics, toca. Si ens falten portadors, porta. Vull dir que hi ha gent que fa les dues coses, també.
0: Vinga, i aquest taller arriba una mica a les portes, també, de Sant Domingo, que
1: sí.
0: el tenim a 3 setmanes ja. Suposo que
1: sí.
0: també us aneu preparant i conscienciant
1: sí.
0: una mica
1: sí.
0: de la festa major d'enguany, no?
1: Sí, i a més, hi ha una sorpresa que no puc dir encara, ¿vale? Per la gent que s'hi apunti al taller de portadors, que ja li direm a qui s'apunti, no puc dir-ho encara perquè...
0: És top secret.
1: Sí.
0: És top secret. Encara quan estem enregistrant l'entrevista és top secret.
1: Sí.
0: Però que no pateixin, que faltaran pocs dies
1: sí.
0: per desvetllar
1: sí.
0: la gran sorpresa, que jo la sé, és xula. Jo
1: sí.
0: crec que és xula. És una cosa inèdita,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A més... ens hem engrescat a fer aquesta cosa aquest any
0: sí.
1: amb la voluntat de que si va bé ho farem cada
0: any. És una cosa que es fa
1: sí.
0: i no es fa.
1: Això.
0: Ara,
1: sí,
0: no?
1: sí, sí.
0: Vinga, doncs la gent que participi en aquest taller ho sabrà, aquesta sorpresa, i un cop es doni validat o s'anunciï
1: sí.
0: la festa major, doncs ja sabran quina serà la sorpresa. Alguna cosa més, Carles? Així
1: no,
0: a tenir en compte
1: en principi,
0: de cara al taller?
1: No, en principi res, que qui vingui amb ganes, que a més dels portadors que venen a fer el taller, un d'ells és un nano jove, vull dir que amb la gent jove crec que se vindrà força bé, i l'important, que vinguin, encara que després no hi tornin, però que s'ho passin bé.
0: Ja per acabar, és un taller que no sé si us heu plantejat portar-lo a terme conjuntament amb el Casal de Joves o vosaltres per iniciativa de l'entitat, proposar-lo o oferir-lo a la ciutadania al llarg de l'any?
1: Bueno, no hi havíem pensat, però bueno, també... Bueno,
0: no, en aquelles trobades, a dir, qui vulgui provar-lo, que el provi, no?
1: Clar, de fet, nosaltres, per exemple, que per Sant Julià ja fem un tastet de capgrossos, que aquest any, com que va ploure, ho vam fer al Saló de Pedra, però normalment ho fem al carrer, i com que l'endemà normalment fem una cercavila de capgrossos, oferim a qualsevol dels nanos, això està més pensat per gent més petita, qualsevol dels nanos que vingui a fer el tastet, que vingui el dia següent a fer la cercavila amb nosaltres. Vull dir, no hi ha problema. I igual que si algun jove o no tan jove ve al local nostre, que hi estem allà dimecres i divendres, i diu, escolta, és que jo voldria provar i tal, cap problema. Li diem, escolta, mira, la pròxima sortida la fem aquí o fem això, si vols, vine. Vull dir, no, estem oberts a tothom.
0: Vinga, convida a tothom. El dia 15, a partir de les 7 fins les 9, sí. Trobaran les inscripcions al perfil del Casal. Sí. Crec que es pot fer de manera online també el formulari, o si no, el mateix centre.
1: Sí.
0: I res, a gaudir,
1: molt
0: no,
1: bé.
0: Carles?
1: Sí.
0: Que vagi molt bé el taller,
1: sí.
0: I
1: això esperem.
0: La festa major.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acudit un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de...

0: de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida amb 16 anys, 14 no, anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys... que fa per a primer de batxillerat. Avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes, però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
1: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
1: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja... Quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
1: Això, sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
5: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
5: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
5: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els hi dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
5: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
6: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
6: Crec que el futbol és avorrit,
0: Ho penses absolutament, eh?
6: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
6: No.
0: No vibres.
6: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final, si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tu tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
6: Jo crec que no. En aquestes edats...
0: No.
6: Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes,
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: Mm-hmm. O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu
4: sí,
0: t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara, ara t'explico.
0: O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
1: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni, no?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
1: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
1: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
6: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta, de aquesta difícil feina, accés. Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no?, i cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
7: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
8: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
9: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
10: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
11: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
12: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
13: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
14: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
15: Amb 15 anys, saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
16: La majoria encara no ho tenen clar.
13: No tenen clar el que volen ser de grans.
17: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en el futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
18: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
19: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
13: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
20: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no?, d'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
2: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
6: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
1: No. no? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
1: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, mm-hmm. però no, no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Mm-hmm. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
1: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
1: No els dic, res, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
1: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys,
0: no?
1: Una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
6: No.
0: Oriol?
6: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes, així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
1: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí?
1: Sí.
0: I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
6: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant, i tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
2: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. Mm-hmm. I si alhora paguen bé, doncs mira,
0: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
2: Bueno...
4: Depèn. No massa.
6: Depèn.
4: No massa.
0: Molt. Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: Ahà, i això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme. Hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
4: Sí,
0: no?
4: De llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
1: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Uh-huh. Llavors, això almenys...
3: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
1: El meu motor de decisió.
3: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feines.
6: Sí, sí.
3: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
6: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
3: Uh-huh. És una carrera complicadíssima,
6: sí,
3: a més.
6: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
3: I molts
6: però
3: anys,
6: molts
3: i molta dedicació.
6: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que... fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
3: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
2: Sí.
3: Ho has viscut, ho has vist.
2: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
3: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
2: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
20: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
21: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
13: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
22: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
23: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
13: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
20: Sí que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
24: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
21: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
13: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
3: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
6: Bueno.
3: Esteu d'acord amb les coses que deien?
6: Sí.
4: Totalment. Sí.
3: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
6: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
3: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
2: Diferents. Uh-huh. Sí, exacte.
3: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
6: És veritat.
3: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
6: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica... molts cops, quan penses en això, penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i, bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
3: clar,
6: se t'espatlli.
3: Són oficis que són necessaris, no?
6: Sí,
3: són
6: sí,
3: feines...
6: O sigui, és
4: de que primera necessitat.
6: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
3: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
6: clar,
3: tant,
6: clar.
3: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
6: jo crec que no.
2: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànica, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
3: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
1: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
3: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
3: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
6: Sí, sí.
3: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
6: Espero que no m'ha sentit res a la cara,
3: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
6: A veure...
3: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
1: És de paper.
3: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després.
6: Vale.
3: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
6: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
3: Ai, les famílies,
6: Jo sé com solucionar-ho.
3: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
6: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu. perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
3: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
1: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar com a societat.
3: No? Clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, l'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
3: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
3: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. I, vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
3: Drama.
4: Eh?
3: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
3: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de... de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
3: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
3: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
6: Jo viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
3: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
6: Vale.
3: La meva és que viatjar és una merda.
6: Opa. Oh.
3: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
3: doncs,
4: eh?
3: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
6: Ui, ui, ui.
3: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
6: doncs
3: poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
6: Sí.
3: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
6: Sí.
3: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
6: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
3: Canviaries de feina tu, eh?
6: Jo canviaria de feina. Jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipus així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
3: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia.
3: Perquè... Tens claríssim això,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
3: Estaria en disputa constant.
2: Sí.
3: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
3: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
3: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
3: Ferran,
4: a veure.
3: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
4: La segona, la segona.
3: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
4: O sigui, ah, mai?
3: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
6: Això és una relació?
3: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
6: Ah, bueno, clar, a distància.
3: Sí. Tu, Ferran, què?
4: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
3: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
4: Sí.
3: Bueno.
4: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
3: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
4: Correcte.
3: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
4: Correcte, si a ella li agrada viatjar molt...
3: Uh-huh. I... Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
4: Clar,
3: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
4: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
3: Està bé. I, Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
1: Perseguir els meus somnis.
3: Sí?
1: Sí, jo crec que...
3: Que bonic,
1: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
3: Bueno.
1: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no sé ni dia un, però...
3: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
1: Sí.
3: O sigui, que...
1: Perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
3: Uh-huh.
1: Jo crec que això és el que compta.
3: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
6: Vale.
3: Voleu...
6: Vale. Però ens les podem inventar.
3: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
4: Que en tens alguna aquí?
3: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
6: Aviam, jo et faria...
3: Ui, quina por.
6: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
3: sí,
6: ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
3: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita. Eh?
4: Però no acabaries enfadat?
3: No, què va, perquè és divertidíssim. Quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
4: Jo no podria.
6: No, però pensa, Ferran, una cosa és... Tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
3: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis... Quin seria el vostre ideal, a veure?
6: Que faci el que vulgui.
3: Que faci el que vulgui,
6: Per amb ella
3: Oriol.
6: Anirà. Per amb ella anirà.
4: A veure, Oriol, a veure.
3: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
6: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
3: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
4: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica. cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè aquest, tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
3: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir
2: jo
3: alguna cosa sobre això?
2: D'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
3: Acompanyar-lo, no?
2: Sí.
3: Donar-li suport.
4: Clar.
3: Sí, sí, sí, imagino també. Que també, no?
6: Bueno,
3: sí.
6: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
3: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
6: ja,
3: no?
6: Si me ve, si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, doncs pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
4: però
6: diu...
4: pensa que és major d'edat, eh?
6: Bueno,
3: bueno
6: o no,
3: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és
6: bueno,
3: quan s'acaba la secundària.
6: Pot deixar-la, això. Llavors...
3: Clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies, eh?
6: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
3: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
2: Jo, bueno...
3: Sobre què voleu ser de grans, eh?
2: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
3: Oriol?
6: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
3: Molt bé. Kai?
1: I el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
3: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys. No, amb el que bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
3: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
3: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
3: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Román, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
4: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius, moltes vegades la mirada que rebem està

0: filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Mm-hmm. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
1: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
0: Totalment.
1: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
0: Totalment.
1: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
0: Mira,
1: des de la teva òptica,
0: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important. Home,
1: ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
0: Si t'ho dic, és que per mi és important. O, això és psicològic, també.
1: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
0: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè, clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
1: ens cohibeix la bata, el tot.
0: Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem, i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
1: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Ah, després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
0: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
1: Que veus?
0: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva, i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
1: No.
0: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses. Eh?
1: Què dius ara?
0: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
1: Què m'has de dir?
0: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
1: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
0: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
1: Mai.
0: perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
1: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
0: Totalment,
1: no?
0: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, doncs sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
1: També en parlarem, també en parlarem.
0: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, l'endometriosi mateix. Que,
1: clar,
0: que
1: fa mal.
0: Clar, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència a l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
1: Més alta que el Parkinson?
0: Sí, hi ha una
1: però
0: prevalència.
1: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
0: Totalment.
1: Dificulta el fet de tenir relacions.
0: Després,
1: amb la menopausa, encara et dificulta més.
0: Sí.
1: Per favor.
0: No hi ha investigació en aquest.
1: No hi ha investigació.
0: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
1: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
0: Exacte.
1: Per tant, guarint-se, cuidant-se, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
0: Totalment, totalment.
1: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares,
0: dels pares,
1: cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
0: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de si són, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. El mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
1: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
0: Totalment, clar. Les infeccions.
1: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
0: Exacte.
1: Ho dic perquè jo soy
0: mostra. Totalment.
1: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
0: Totalment.
1: No?
0: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
1: No, i la libido.
0: Totalment.
1: Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
0: Totalment.
1: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
0: Sí.
1: I pensava, mare de Déu, senyor.
0: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
1: És impossible.
0: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs al ginecòleg cada any li hauria de preguntar: escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
1: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
0: Totalment.
1: Ara tinc una dona, sí, a la qual adoro, sí, m'ho pregunta sovint, exacte, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de, sí, menopausa,
0: sí,
1: et diuen que com a molt 2 dies.
0: Totalment.
1: 2 dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
0: Exactament. Exactament.
1: Entendria que no la donguessin.
0: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és, sí, superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
1: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys,
0: sí,
1: que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa.
0: Exacte.
1: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
0: Totalment.
1: Per què?
0: Mira, l'altre dia...
1: Tinc una teoria, però em interessa la teva. Que...
0: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi, doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final. O sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir, sí, sí, molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
1: Vale, descansem, dormim, és que això també és una
0: entelèquia. També costa,
1: eh?
0: Sí.
1: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre, sí, dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, sí, la teva qualitat coronària,
0: sí,
1: és pitjor.
0: Total.
1: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors, sí, et vas posant més nerviosa.
0: Exacte, això és el que no saps.
1: Haga usted meditació. O sigui, jo faig meditació, em poso, saps aquell, so blanc.
0: Sí.
1: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
0: Sí, sí.
1: Cosa...
0: Sí, mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son.
1: Oh.
0: D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopàusies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades,
1: ostres,
0: han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopàusia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
1: Sí, a tope.
0: Saps? Aleshores el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... A l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
1: Sí, però amb la feina, si tens criatures, a les 6 comencen els banys, les, o els esports a fora, comences a fer de...
0: Sí, sí, de xòfer.
1: De xòfer,
0: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
1: Sí, totes. Però
0: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... Bueno, jo crec que saps?
1: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
0: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo haig de sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... La majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
1: Verduretes.
0: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xawanda funciona molt bé.
1: La xawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
0: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
1: La baixen de
0: la
1: cop,
0: baixen
1: no?
0: De cop. Jo això ho vaig veure... La xawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
1: sí.
0: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
1: Sí.
0: I això era molt curiós. Amb la xawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
1: hipertiroidisme
0: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
1: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla, no?
0: Totalment.
1: Això t'ho he llegit a tu, em
0: totalment.
1: Sembla.
0: Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
1: Resetem o no?
0: Sí. Primer em cuido a mi i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
1: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan... Però hi ha una por generalitzada a envellir. A fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
0: Sí, totalment, totalment.
1: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
0: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta. D'acord? Amb nosaltres ser més tendres perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé. No? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir tres fills, de portar-los endavant, que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet mil coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
1: Ui, sí.
0: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. De dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no? Que ens diguin bestieses o bajanades. No? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
1: O no.
0: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
1: de... Si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que et digui,
0: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
1: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
0: Sí.
1: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que serà cert. Totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
0: totalment.
1: Que el jovent no té models, hem de generar models nous.
0: Totalment.
1: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistat, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris.
0: Sí, exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin i coses que també t'han d'agradar, no?
1: I tant.
0: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
1: Va trobar-ne?
0: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
1: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
0: bueno,
1: hi ha un...
0: va costar, sí.
1: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
0: Totalment.
1: Hi ha moltes llibertats.
0: Moltes, si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
1: La vergonya.
0: Saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
1: Sí, però... He vingut així perquè em dona la gana.
0: Perquè em dona la gana a mi. És que,
1: hi ha una reivindicació que és molt xula.
0: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això que jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable. I a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
1: Sí, perquè
0: positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
1: Masculina,
0: no
1: molt masculina. No.
0: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
1: Perquè és un món en femení.
0: Exacte, en femení.
1: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem, posem-li sí. l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes sí. i tots,
0: sí.
1: perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també.
0: Tot, dir,
1: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
0: M'encantaria dir-li que no tingui por.
1: Ai, que sí?
0: Sí.
1: Jo també.
0: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps?
1: Sí.
0: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jo, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores, jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc. Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt. De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
0: Sí,
1: no?
0: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que val la pena tenir-nos respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
1: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Jo, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals a vegades no se'n parla. Gràcies, Jo.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast. però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, què tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliure. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
2: 100%.
1: Ah, que no?
2: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
1: No,
2: l'humor per a mi és com l'últim estat de, vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanador, col·locador.
1: S'acabó.
2: Sí.
1: Que pogués. Vinga, i avui...
2: Avui comencem...
1: Què llancem? Obrim,
2: sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
1: Mentira.
2: És la dona empoderada. Sí, bueno...
1: Però a veure les aigües, com les meigues.
2: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un nom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
1: Bella.
2: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
1: coses,
2: no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
1: Tenen temps, eh?
2: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
1: Sí, una Nancy...
2: Sí, de carne y hueso.
1: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
2: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
1: Era la condició aquesta, però això no...
2: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida, llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: Vols
2: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
2: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
2: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
1: Què em dius ara?
2: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí o què?
2: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
2: ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. A nivell laboral, un 10, vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
2: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
2: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
1: Ets una girl boss,
2: Sóc una girl boss.
1: Arribes i no et contractem per no res, eh?
2: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
1: Transpues
2: girl boss. Tu me hueles. Tu sí. Dius, una girl boss pel carrer.
1: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
2: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
1: Olfactivament també.
2: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro.
1: Ja lo
2: Què
1: deia
2: més
1: jo.
2: faig? T'explico, eh? És perquè vagis ficant una miqueta en el meu món, no?
1: Sí,
2: De
1: sí.
2: Gelbos. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
1: també,
2: vull
1: eh?
2: Saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
1: por
2: un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no,
2: un
1: si
2: poc
1: tens
2: una ONG,
1: temps.
2: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem, sanem,
1: sí,
2: que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: És que... Sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser
2: home,
1: mala
2: clar.
1: Mare i ser mala comunicadora, imagina't.
2: Clar, no, no, és que
1: una
2: és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat tots a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. Perquè a mi, no, jo, mira, sóc una Gelbos una mica analògica, eh?
1: Així també ets una mica boomer, eh?
2: Sí, sóc una
1: mica
2: boomer.
1: Tira, tira.
2: Sí, sóc una mica especial.
1: Sí.
2: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
2: Sí, sí, sí, pinto
1: Ceràmica.
2: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
1: Ah.
2: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacia. No, no, no. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper.
1: Molt bé.
2: Què més faig? Cuido.
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem
2: no,
1: abans
2: que,
1: la secció.
2: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és
1: ah, vale,
2: perfecció.
1: No, no, jo, el que
2: és perfecció,
1: manis.
2: Saps?
1: Sí,
2: I estic
1: sí.
2: superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu,
1: sí,
2: em tracta
1: jo.
2: De vostè, però perquè veu el respecte, saps? De
1: olora el respecte, i la por, i la por,
2: total, total, total. També faig una cosa que és cuidar, perquè clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no? Domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
2: vale?
1: Important.
2: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
1: 63
2: tinc
1: plantes?
2: Tinc 63 plantes,
1: els
2: sí.
1: Els hi cantes?
2: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
2: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
2: bueno,
1: Gelbos...
2: Bueno, els hi poso música, jo els hi canto por soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has passat
2: bueno,
1: entrenant.
2: Sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
1: O sigui, plants bos!
2: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però ha quedat.
2: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, eh? És el
1: sí?
2: que fa un Gelbos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
2: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar...
1: Sí.
2: Cuido, estic amb tot. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
2: Dormir bé, Charo, perquè
1: ai.
2: Clar... Todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar.
2: Clar, no, no,
1: no
2: això
1: dona.
2: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag Gelbos a tope.
2: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar.
1: Ah.
2: O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
1: jo ja
2: m'estic
1: cansant, de sentir-te.
2: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta Gelbos se'ns ha oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir, i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, tu
2: jo
1: deus
2: no...
1: cagar i deus fer més coses.
2: Clar,
1: escriure...
2: aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa
1: no,
2: o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
2: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
2: El cogombre, un cogombre, una amanideta... Perquè
1: home, però
2: el
1: lavabo...
2: Bé.
1: No sé,
2: no hi ha temps que perdre.
1: Organitzada.
2: No es pot perdre el temps. Quan ets una Gelbos, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
2: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què... És
1: que has de llegir, tot... tu també
2: que
1: llegeixes.
2: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan
1: no.
2: Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
2: No puc, no puc.
1: No pots?
2: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga? La...
2: Sí, clar.
1: Home, que és el yoga caliente?
2: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
2: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
2: graus? I fan
1: graus.
2: Molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10 senyores menopàusiques en fogots, ens salta, estalviem una pasta.
2: Ho cremem. Sí, sí, sí, sí.
1: No, t'ho dic
2: sí,
1: perquè...
2: Sí, sí, sí, sí. Totalment.
1: Companyes, i algú... Ai, podria fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
2: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot women.
2: Hot yoga.
1: Hot women.
2: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopausa viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
2: Això que us aporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
2: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
2: escarrelat. És que faig, clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir ser... moltes.
2: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah, clar, sí.
2: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència. I és molt esgotador.
1: No,
2: vale?
1: Sí, sí,
2: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
1: Ah,
2: jo
1: mira-la.
2: No vull ser una girl boss.
1: Ja no vols més, eh?
2: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una girl i el boss que sigui
2: una altra. El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O
2: xaro.
1: Que bons que són.
2: Jo vull veure'm, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
2: sí. És esgotador.
1: Sí,
2: eh? És
1: hi ha una opció,
2: cansat.
1: Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
2: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
2: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
2: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
1: molt
2: vamos,
1: bé.
2: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
2: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
2: vale?
1: Empoderar-se
2: està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
1: Sí que és
2: spoiler,
1: veritat,
2: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
2: per
1: clar,
2: sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
2: clar,
1: que dius, per què?
2: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers.
2: Ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
2: ja,
1: a les 6 ni
2: el... Ja han fet el
1: ella
2: joc.
1: Ja ha fet els 300 quilòmetres que has de fer amunt
2: i avall. Els 10.000 passos...
1: Després les veus en el...
2: Clar.
1: Allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes perquè...
2: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No,
2: no
1: et dona
2: temps.
1: La vida.
2: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és
2: tampoc
1: una skincare?
2: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar... Vale? Per envellir dignament.
1: Ah,
2: skincare, cuidado de la piel.
1: Ah,
2: que si
1: bé.
2: Lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són 7 passos.
1: Bueno,
2: niacidamida.
1: Que...
2: Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
2: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
2: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
1: Doncs
2: tenen
1: les pells de l'ADN, no?
2: Clar,
1: no
2: però això no ens ho expliquen, Charo. Ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: No està... Si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada
2: clar,
1: meva.
2: No.
1: Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una girl boss, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
2: Sí.
1: correu massa i us han enganyat.
2: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo no! Puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
2: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, no, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors és una trampa, és una trampa, hi ha una part de la lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
2: I ja està. I ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
2: a la foguera
1: està.
2: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
2: Això
1: jo
2: mateix.
1: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
2: No.
1: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
2: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
2: sí,
1: no ens fan.
2: Sí, els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
2: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
2: ens
1: fer.
2: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser, per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
2: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monòlogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
2: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa, escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa poder...

0: guardes el mar a dins teu. Guardes el mar a dins teu. Guardes el mar a dins teu. I és quan em pregunto si guardes el mar a dins teu.
1: Viu la ràdio. Viu Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions, sí.

0: I alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
1: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
0: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
1: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
0: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols, que també dificulta la respiració de les persones que tenen, doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que hi fuava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
5: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
3: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
2: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
9: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
10: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
9: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
9: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada. Per què no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret?
13: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
12: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punts del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
17: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
16: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
16: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
19: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
20: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
19: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
1: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
19: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
21: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu, entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara, un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
12: 3CAT Info.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
0: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
12: Esports.
2: Amb David Ubach.
4: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
4: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
7: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
4: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
8: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
4: Més futbol, Mundial a banda.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
4: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Athletic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
4: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, som nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa este estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC, Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. és en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
1: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
6: And that's the journey of the whole show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha combinat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
9: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
8: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
12: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años, soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
8: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
7: 3CAT Info.
8: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
27: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
8: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu per endavant bàsquet.
7: 3CAT Info.
8: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, l'últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
7: Trescat Info.

0: Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a la Noia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada com explicació explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages.

0: Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
1: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
0: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa però no hi van anar. Per això a la nit la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
9: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
3: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
2: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
10: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
5: Óscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
5: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, Per què no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret?
13: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
12: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
2: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
17: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
16: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
16: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
19: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
20: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
19: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
21: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
19: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Oriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
0: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Oriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
22: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
1: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
22: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
1: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
23: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
12: 3CAT Info.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any. Fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
24: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
12: Esports.
2: Amb David Ubach.
25: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial.
4: Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
4: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb quatre catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
7: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, que los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
4: Mentrestant, el porter dels anglesos Jordan Pickford s'ha referit a la influència de Leo Messi.
8: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
4: Més futbol, Mundial a banda.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
4: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
4: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
9: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, al Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
9: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Trufó de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada com a explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un lloc que hi fugava molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arbós i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte a ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit en memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i precisament un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que té el Vallès és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreres és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
1: The journey of the whole show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha combinat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casadó ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casadó en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
7: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Iván Morante i Izan González. Sentim Iván Morante.
11: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años, soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
7: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
12: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
7: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: 3cat info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu a Osona ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia.

0: Hi ha un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions dotacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el

0: perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
2: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
3: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
2: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
4: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
5: 3CAT Info.
2: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa però no hi van anar. Per això a la nit la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
9: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
2: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
3: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
2: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
5: 3CAT Info.
2: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
2: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
10: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
11: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
10: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
12: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
10: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
13: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
17: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
16: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
16: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
2: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
19: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
20: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana, vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
19: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Riols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
21: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
19: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
2: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
22: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
2: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
0: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
1: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
0: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
1: También aquellos mayores de edad que estén sometidos a la guardia o custodia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
0: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
2: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
4: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
5: 3CAT Info.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
23: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
24: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
25: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
24: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
3: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, aquí los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
24: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
6: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
24: Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
24: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
8: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
24: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
5: 3CAT Info.
24: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
5: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. És una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra hem fet també una activitat de comunicar als residents aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus i dir... Es el río, fa calor, son nanos, ¿qué quieren ver? Porque es una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies, otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa, doncs, molt més, millor transport, habitatge, sobretot, el tema. Les escoles no tant, perquè com està creixent, els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs, es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit al 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i precisament un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa este estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja en tenim per poder fer i, a més a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? Poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, no haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
24: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
25: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
26: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
1: And that's the journey of the horse show.
26: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
6: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
8: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
7: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant, comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
7: Més futbol. A segona aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
11: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años, soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente, creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
6: 3CAT Info.
7: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
12: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
7: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, l'últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
13: 3cat info.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència